0: Diumenge, una estrena, es tracta d'Impro Show a les nits entre palmeres a partir de 7:45 del vespre. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí Castelldefels. Avui, d'aquí una hora, és el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Cápsulas de salud.
1: Què tal, seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert, benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
2: Bon dia, jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'EAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí a Castelldefels, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
1: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
2: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
1: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
2: És un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
1: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat 4 programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Doncs aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de 4 programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que s'estan escoltant?
2: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Doncs pel pacient integrar tot el que seria una millora general del seu estat de salut, reduint l'alcohol, el tabac, etc.
1: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
2: són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part tenim un registre, si tu cada cop que vens amb mi apunto, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis potser fumes 12, és un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que anirem fent.
1: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part de beneficis de salut, però també aquesta part emocional.
2: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
1: Sí, sempre necessitem aquest reforç,
2: correcte,
1: aquest acompanyament,
2: clar.
1: Que és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant, fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim, anar-lo reduint?
2: Jo, principalment, m'agrada una intervenció del tabac sobre... fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, et poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on... porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar de fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar de fumar, doncs endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
1: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no
2: jo puc tampoc
1: parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament. I realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també, i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
2: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
1: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
2: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les uves, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
1: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció, que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt
2: clar,
1: límit.
2: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... Doncs, és una, faríem com una escala amb això, amb les uves que t'he dit, i valorar el grau de...
1: D'addicció.
2: No, d'addicció, no.
1: De consum?
2: De consum. De consum, correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
1: Una escala, com es situaria en un punt...
2: Primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etc. Però amb una addicció a l'alcohol, simplement al cap de setmana, a nivell social, no es considera una addicció. Tu perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment que sempre es deia bueno, una copa no fa res, o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
1: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
2: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i l'inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etcètera. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15, 20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
1: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè i és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
2: Correcte.
1: Quins consells pràctics més, Andrea, d'aquest primer donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los i animar-los a fer aquests, aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
2: És veritat que molts cops diem no tinc temps, no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir. No dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara, a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
1: No et sabria dir ara,
2: Però clar, si anem fins a Gavà, clar. Però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar. Perquè si no, sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res, i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
1: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi ja estem veient el sol que està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya,
2: exacte,
1: també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és que és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant també, no? O sigui, bueno, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. I quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
2: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però has passat aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent, jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme. I després doncs, tot això doncs, desenvolupant obesitat, diabetis, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
1: I més...
2: És gratuït.
1: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs,
2: no.
1: Que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, amb sortir amb amics. No? Fer aquestes sortides, també el que deies, de sortir, si no, doncs amb el gos, a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
2: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
1: Mm-hmm. Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs ja també fomentem... Fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
2: Sí, sí. Home, clar.
1: Sí, sí. Doncs realment, l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
2: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero, i a l'alcohol el mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
1: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això, al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
2: Aquest programa passa sobretot per infermeria. Però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que som molts. Som molts diferents professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions, tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
1: I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors doncs, el que deies, de les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva. I a partir d'aquí doncs, també veieu, no, el que deies, aquesta escala, no, de tot plegat.
2: Això es fa sempre. O sigui, des d'infermeria sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs, veiem quin cas estem tractant. si veus molt, si fumes molt, si activitat és, física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
1: Mm-hmm. Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen, el seu suport. Mm-hmm. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport i com s'aborda en aquests casos? Perquè deu ser molt més complicat.
2: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Mm-hmm. Per aquests casos, doncs, manca suport familiar, gent gran que està sola, etc.
1: Clar, ha de ser, és un projecte que ha de ser transversal entre
2: tenim
1: els diferents serveis.
2: També. Sí, clar. Mm-hmm. Tenim, a Can Bou tenim de tot.
1: Doncs ja sabeu, us podeu apropar al CAP Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Mm-hmm. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui si estan pensant això mateix, a millorar en algun d'aquests hàbits?
2: Jo crec que no hi ha... pregunta ridícula que ens pugueu fer, que estem aquí per, doncs, per ajudar-vos, que no hi ha problema que no us puguem ajudar, intentar ajudar-vos, que no tingueu por a demanar ajuda i que el primer pas és demanar ajuda i de tot se surt.
1: Doncs sí, doncs amb aquestes paraules acabem aquesta càpsula de salut. Recordem que hem estat amb Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí
2: a
1: una
2: nova
1: càpsula de salut. Doncs vinga, tornarem la setmana vinent amb més informació de salut a local, aquí a Castelldefels.
0: Càpsules de salut.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

I fins aquí l'Així Som d'avui divendres. Quina alegria pel cos, eh? Que arriba ja el cap de setmana. Un cap de setmana marcat, com sempre, per molta activitat a la ciutat de Castelldefels i, a més, amb aquest gran dispositiu, si ens heu acompanyat al llarg d'aquest Així Som, aquest magazín de Ràdio Castelldefels, hem parlat amb policia local sobre aquest dispositiu que tenen preparat per diumenge, aquesta gran final del Mundial, que podem viure en directe amb aquesta pantalla gegant a la plaça Teresa Claramunt. A més d'aquesta entrevista amb policia local, esperem haver-vos apropat un dia més tota l'actualitat de Castelldefels, haver-vos descobert també iniciatives, projectes i persones que contribueixen a fer ciutat. Per exemple, hem parlat amb l'Assun Grau, la responsable de transparència de l'Ajuntament, sobre aquesta iniciativa europea, on a Catalunya només han estat seleccionats 3 municipis, Castelldefels entre ells. Ens hem acostat també a les festes del Baixador amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador, una d'aquestes cites imprescindibles d'aquest dissabte al vespre. També hem parlat de salut amb les habituals càpsules de salut dels divendres, on hem parlat d'hàbits saludables i del programa Suma Salut amb l'Albert Cortés, infermer familiar del CASAP Can Bou. I entremig de totes aquestes entrevistes, alguns altres temes que hem anat abordant al llarg d'aquestes 3 horetes del magazín, també hem fet els habituals butlletins informatius de cadascuna de les hores en punt per mantenir-nos ben informats i informades de tota l'actualitat que cal conèixer de Castelldefels. Amb això jo crec que estem més que llestos i llestes per gaudir del cap de setmana, per acabar de passar un bon divendres aquí a la nostra estimada ciutat, i tornarem de nou amb una nova edició de l'Així Som ja el dilluns. Us desitgem molt bon cap de setmana. Desitgem també des de Ràdio Castelldefels molta sort a la nostra selecció. A veure si el diumenge ens enduem aquest Mundial i, sobretot, també que gaudim amb molta seguretat i de manera responsable, com ens feia aquesta crida des de policia local. També recordem que ha finalitzat l'alerta de protecció civil per la calor diurna que hem estat visquent aquests darrers dies amb aquesta tercera onada d'altes temperatures a Castelldefels. Igualment, també precaució des de protecció civil. Ens recorden que encara no afluixen tampoc del tot les temperatures ni la xafogó. Així que a cuidar-nos aquest cap de setmana, i el dilluns tornem aquí a l'Així Som, a Ràdio Castelldefels, la vostra ràdio de confiança. Vinga, bon cap de setmana i fins ben aviat!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio
1: Castelldefels. Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
1: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
2: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
3: 3Cat Info.
0: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
4: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
0: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
3: 3Cat Info.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
5: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que departà el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
6: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
0: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta d'Ipo Gatxar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.

0: Són les 6. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Àbalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la idea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: Well, the Commission always respects La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'Amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè, a partir d'ara, els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, qu'est-ce que c'est?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a paral·lada l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a paral·lada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Paral·lada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular, els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: this amount of colors.
23: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
3: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
3: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, és clar.
3: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
7: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
3: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
3: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
26: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo. Los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
3: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
27: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
3: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
3: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
1: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
3: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també

0: 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
2: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: Trescat Info. Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per 7a nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
3: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit.

0: l'exèrcit. L'exèrcit doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
1: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
2: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
3: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
4: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
5: Lo interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
8: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
8: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
10: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
11: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
10: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
11: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
10: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Mollà ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
7: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
12: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
6: Esports.
0: Amb el David Ubach.
13: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
14: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
13: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
15: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
13: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
14: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
13: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
16: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
13: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
17: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
13: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
13: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
18: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
13: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
13: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
19: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
13: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
20: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
13: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 7.
1: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
2: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
1: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
1: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdan va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdan està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la ley de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: The Commission always La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia. Yesterday by the Court of Justice.
1: El temps. Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea opta finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kuckstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: A canvi, la proposta vol collar més al sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest, per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
1: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, què és?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ha començat a Peralada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
23: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: A Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
4: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
2: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
6: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
7: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
26: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
2: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
8: estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
2: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar.
0: 3CAT Info. Són dos quarts de vuit.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica, també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
3: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300

0: Luis Ábalos, al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
2: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per 7a nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
4: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
1: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una 20a han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 100 persones, mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7

0: 5,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
1: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8 amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
2: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
3: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
4: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
5: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
6: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen dos minuts de tres quarts. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
8: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
9: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
8: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
10: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
11: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
10: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
11: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
10: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
12: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
13: En la presència de la nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
7: Esports.
0: Amb el David Ubach.
14: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
15: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
14: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
14: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
16: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
14: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
15: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
14: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
17: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido. Hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
14: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
18: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
14: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
7: 3CAT Info.
14: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
19: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
14: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
14: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
20: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
14: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
21: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
14: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogačar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
22: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
23: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
24: Al 98.0 de la freqüència modulada.
23: Ràdio Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 8:15 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
3: El programa de Fem Esport als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esport als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta perquè hi havia molta demanda i hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
2: Per participar, cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
3: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
2: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
3: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
2: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explica Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
3: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports. Mm-hmm.
2: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esports als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant tres dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els jocs, els focs artificials, la diada castellera, la cantada d'havaneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
4: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente le gusta.
2: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
4: Castelldefels, cada cosa que hagamos y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no? Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico, como sabe policía también no hubo grandes incidències, per tant, millor encara.
2: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El sotsinspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
5: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observat de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, com des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs hi ha temperatures que en real, relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
2: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliguer ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
5: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb dinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
2: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les Festes del Mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un pont lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
6: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir la semifinal?
7: Bon, la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta amb el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinal posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
6: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
7: Bé, jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
6: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
7: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada en la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent, convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi hagi aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
6: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
7: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai, és un espai que l'entre del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
2: Des de la plaça, Sebastià Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
6: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
8: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte. Es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy. Pero mira qué espectáculo. Es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay. O sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
6: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels, y se reúnen en un encuentro como este.
8: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente, y entonces esperamos, sobre todo, que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, yo quisiera decirle a la gente que está aquí que, a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo, respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
2: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Can Americ, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
4: pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba siendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, ese que se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
2: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
4: Castelldefels es un municipio muy rico, y es lo que tenemos que seguir manteniendo, todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Canamerí con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
2: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació, s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
4: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para el inicio de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que te hay más cerca, que es el Antonio Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, con será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
2: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
4: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
2: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuïn avançant durant els pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
9: Enguany hem volgut avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
2: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inajena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrena la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'Arts Escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: ha estat notícia aquest dijous.
1: L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alícia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant les catàstrofes naturals. Durant l'acte celebrat a la sala de plens es va posar en valor no només la seva trajectòria professional com a metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, sinó que també el seu compromís amb la cooperació internacional participant en missions d'emergència com les desplegades després dels terratrèmols de Turquia. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, va destacar que la doctora Gargantilla representa els valors de la solidaritat, el compromís i la vocació de servei, posant el seu coneixement al servei de les persones que més ho necessita. L'escoltem.
2: La solidaritat té persones que decideixen, com l'Alícia, dedicar el seu temps, el seu coneixement i fins i tot assumir riscos. Riscos personals per ajudar qui més ho necessita. La doctora Alícia Gargantilla n'és un magnífic exemple. Com tots sabeu, forma part del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari al Penedès del Garraf, però més enllà de la seva tasca assistencial, va decidir formar part de l'equip START, ara ens explicarà, que és el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, preparat per desplegar hospitals de campanya en situacions d'emergència humanitària. Quan els terratrèmols van sacsejar Turquia i Síria, ella va ser una de les professionals que va deixar enrere la comoditat del seu dia a dia i per anar allà on més falta feia. No per sortir a les notícies, no per rebre aquest reconeixement, sinó simplement perquè hi havia persones que necessitaven ajuda. I això diu molt d'una persona.
1: En la seva intervenció, Alícia Gargantilla va explicar què és l'equip STAR, un dispositiu públic integrat principalment per professionals de la sanitat pública espanyola. L'escoltem al ple com explicava de què es tracta l'equip STAR. L'escoltem.
3: Soy Alicia y os vengo a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Pero la ECIT es la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, que está bajo la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de nuestro país. Y ellos han puesto en marcha un equipo que se llama STAR, que va de su mano. El equipo STAR es un equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias dentro de catástrofes naturales. No va asociado a un equipo militar, no va asociado a una ONG, es un despliegue gubernamental porque está por encima y ayudado de la agencia española que pertenece al ministerio. Hay gente que piensa que es una ONG, pero no es una ONG, es el ministro el que nos lleva y el que nos trae a salvo. Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, ¿sí? En los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
1: La doctora també va detallar que el dispositiu espanyol està acreditat com a equip mèdic d'emergència de nivell 2, fet que li permet oferir hospitalització, quiròfan i atenció especialitzada en les zones afectades per desastres naturals, convertint-lo en un dels equips de referència a escala europea. L'escoltem.
3: Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios.

0: decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
1: Durant la seva conferència, Gargantilla va recordar que aquest model de cooperació internacional va néixer arran del terratrèmol d'Haití l'any 2010. Aquella emergència va evidenciar la necessitat de donar una millor coordinació d'ajuda humanitària. L'escoltem.
0: ¿Por qué surge este proyecto? Pues bueno, hubo un antes y un después en la cooperación en ese tipo de catástrofes que fue en Haití del 2010. En Haití del 2010 hubo un problema muy grande y es que hubo mucha gente que quiso ayudar. Pero la ayuda humanitaria no solamente es ir a ayudar, es que hay que llevar una carta, ¿no? Un tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. No puede ir todo el mundo, porque la buena voluntad del ser humano es enorme, pero hay que ir organizados. Entonces, cuando acabó toda la ayuda que hubo en Haití en aquel año, la OMS se reunió, la ONU se reunió, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se reunió y se dieron cuenta de que había muchas manos, pero muy poca organización. Y eso fue lo que hizo que mundialmente se intentara poder poner orden en este tipo de emergencias, porque al final hay mucha gente que no puede aportar nada más que su buena voluntad, pero allí lo que hacen falta son medios, ¿no? Y eso lo habéis visto ahora en Venezuela, en la televisión. Entonces, ahora la ONU, la OMS están muy metidos en esto y ellos son los primeros que llegan, ellos son los primeros que despliegan y ellos son los primeros que distribuyen. No todo el mundo ni todos los países pueden ir a una catástrofe, sino que se va por orden. Y normalmente el orden lo pone la ONU y lo pone el país de referencia, que es el que declara el estado de emergencia, ¿no?
1: L'acte va servir també per reivindicar la importància de la cooperació internacional i del paper que desenvolupen els professionals sanitaris que participen voluntàriament en missions d'emergència arreu del món, posant els seus coneixements al servei de les persones afectades per catàstrofes naturals.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Després de l'ambient que es va viure durant la semifinal del Mundial, l'Ajuntament instal·larà novament una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats arrencaran una hora abans amb música i animació. La previsió és que, igual que dimarts, milers de persones es concentrin a la plaça Teresa Claramunt per seguir aquest partit històric. Per aquest motiu, s'ha preparat un ampli dispositiu de seguretat. A més, la gran afluència prevista a Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, fet que fa especialment rellevant per garantir una bona convivència entre les dues seleccions. Ho explica Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. L'escoltem.
3: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims. De màxims perquè, primer perquè és una final d'un mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem Protecció Civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
1: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
3: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és una cosa de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà

0: quatre entrades on realment hi estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre. Ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea para pelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant. No? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial. Tothom que entrarà de Sagrada Amunt passarà per aquest filtratge.
1: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant de l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
0: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que de fet ja vam patir a Gavà fa uns dies que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
1: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
0: A Tres de Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usassòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, la millor, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
1: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
0: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat en front de l'institut, en front del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
1: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
0: El que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns, l'eufòria d'alguns, no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
1: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte, Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat alhora contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El Dissabte Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
1: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit. Hi estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Pau i Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
1: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
3: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Hi poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del banc de sang i teixits.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes de, bon, mèdiques. Potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot ara a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
4: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible.
1: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 11:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Undamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el Castell com un escenari de referència per al talent local. L'escoltem.
4: Hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està... gens malament, i de tot, tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim doncs, propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el premi, que el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat. No?
1: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir als joves creadors una plataforma perquè el seu talent tingui recorregut més enllà del mateix certamen. L'escoltem.
4: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a la espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull. No? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: L'escriptor Alberto Manguel deia que escriure és la forma més profunda de llegir la vida. I avui estem a punt de comprovar-ho aquí, al Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària de Ràdio Castelldefels. Hem tornat a l'Institut Josep Lluís Sert i avui m'acompanyen...
1: Bon dia, sóc la Colut, tinc 15 anys, de l'Institut Josep Lluís Sert i m'agrada de ciència i ficció, misteri... ciència i ficció i misteri de recurs literari.
2: Hola, jo sóc Alejandra, tinc 16 anys i el gènere literari que m'agrada, són dos, m'agrada molt el de terror i de misteri.
3: Hola, jo sóc la Carla, de quart d'ESO, tinc 15 anys i el meu gènere literari preferit és el romance o el terror.
4: Hola, jo sóc la Gabriela, sóc de segon d'ESO i m'agrada molt la ciència-ficció i la fantasia.
0: Doncs sigueu molt benvingudes a aquest programa d'avui. I és que, ja que s'acosta Sant Jordi, hem pensat que la millor manera de celebrar-ho seria compartint algun relat que cadascú hagi escrit, relat, poema... I per això, avui comencem el programa del Club dels Experts amb El meu relat.

0: Molt bé, molt bé. Doncs veig sobre la taula quatre escrits que em fan molta il·lusió descobrir. Començarem per la Colut. Què ens portes? Relat? Poema?
1: És una sèrie de poema.
0: Molt bé. Doncs endavant, tot teu.
1: El títol es diu El valor del respecte en aquesta vida. I pues, comencem. El respecte es tracta bé als altres. Significa quan algú et parla no l'has d'interrompre fins que acabi i després ja parles. També vol dir escoltar les idees i les opinions d'altres persones, tot i que siguin diferents. Respectar és parlar amb educació i amb paraules amables. Vol dir no burlar-se ni parlar malament dels altres. Significa sentir els sentiments dels altres. Respectar els espais públics i privats i els seus subjectes que n'hi ha també es respecta. És important reconèixer l'ajuda a l'èxit i l'esforç dels altres. Significa ajudar a algú quan ho necessiti. Respectar la cultura i la religió de qualsevol persona. La meva mare i el meu pare sempre em diuen i m'han dit des de ben petita que els veïns, la gent gran, els professors i tota gent que sigui gran o petita, és obligatori respectar-los. I també ells, des de petits, els han ensenyat això i ho segueixen fent. Mai s'acaba, si s'acaba, tot s'ha acabat. O sigui, si s'acaba el respecte, doncs s'acaba tot. Tractar amb amabilitat alguna persona demostra que ets una bona persona. No jutjar, ni criticar, ni tractar malament a una persona sense conèixer-la és també respectar. Seguir respecte a les normes de qualsevol cosa. Posar-se en el lloc dels altres significa ser empàtic i respectuós. Respectar la natura i els animals, evitar conflictes i tractar amb amabilitat, crear un ambient agradable en tot. Quan tots fem servir el respecte cada dia, acceptant les diferències i ajudant quan cal, construïm un món més feliç i just per tothom.
0: Bravo, bravo, bravo. Què en penseu, noies? Esteu d'acord amb el que ha explicat la Colut en el seu relat?
2: Bé, jo moltíssim, perquè, a veure, el respecte és una cosa molt important, un valor molt important que a mi també m'han ensenyat des de molt petita i que sí que s'ha de tenir molt en compte.
0: Molt bé, doncs, un escrit molt necessari. El que has explicat és molt important i molt necessari, així que gràcies. Abans de sentir el segon relat, també us volia preguntar, des de quan escriviu? Us agrada escriure o ho feu de tant en tant per passar-ho bé? Gabriela.
3: Vaig empezar a escriure des que tenia 10 anys, gràcies a l'anime.
0: Què dius? A l'anime?
3: Sí, veig anime. Gràcies a l'anime vaig començar a escriure i ara mateix estic a escriure un llibre de fantasia.
0: Uau! Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I tu, Colut?
1: Jo, pues, des de ben petita, però més pues, cap als 10 anys. I pues, realment pues, m'agrada de tant en tant.
0: Molt bé. I vosaltres, noies?
4: Jo la veritat és que no porto molt temps escrivint. Abans potser vas començar fa... Bueno, realment quan vaig entrar a ESO, que vaig tindre a la Emília professora, i vaig començar a escriure escrivint relats, i ara m'agrada més escriure poesia. Perquè crec que puc expressar molt més els sentiments o puc compartir les meves idees més clares. I en un relat no sé expressar-me tan bé.
0: Molt bé. I tu, Alejandra, què prefereixes? Poesia, relat, des de quan escrius?
2: A veure, jo prefereixo relats i que vaig començar a escriure crec que fa 2 anys, perquè fins ara només estava més centrada en els nombres i tot això, tipus de més matemàtiques que la part de llengua, però ara m'agrada molt l'escriure i tinc molts projectes oberts.
0: Molt bé!
2: Moltíssims. I bé...
0: Fantàstic. Doncs què et sembla si ens llegeixes el teu relat o poema? Què és? Relat? Poema?
2: És un relat, un fragment d'una novel·la que estic fent.
0: Oh, uau, molt bé. Com es diu?
2: La novel·la és Caesius Blausel i el fragment l'ha anomenat Caca Ésser. Així que començo. En Càcer encara es rentava les mans quan va sentir que s'obria la porta principal. Caesi! Una veu familiar va cridar des d'allà. «Ja tinc les noves!» «Oh, sí!» va exclamar el germà. aixecant-se finalment les mans i anant cap al passadís on era l'altre. «Quant ha costat, Circo?» «Ni, germà, no em diguis només així», va respondre el petit, molest, però l'altre només va girar els ulls. «No va ser massa, les he aconseguit amb el mínim i les vendrem pel màxim. Ara sí que en parlem, però guarda-te'n algunes. Aquestes armes són joies i funcionen increïblement bé. Les necessitarem». «D'acord, germà». En Circoni va passar, deixant el seu germà tancant el pany de la porta i va baixar les escales desapareixent finalment de la vista del gran. En Caesar va anar a donar els saltets feliçment fins que va arribar al sofà. S'hi va deixar caure i va ocupar tot el lloc còmode mentre s'hi estirava. Just en aquell moment va sonar el timbre, cosa que va provocar un gemenc al català, de l'italià al sofà. «Madre santa! Connie, podries obrir la porta, si us plau?» Al cap d'un parell de segons, però, no hi va haver resposta i el timbre va tornar a sonar, fent que Caesar se segués. «No importa, ja vaig». Es va aixecar pesadament i es va acostar a la porta principal, traient tots els banys excepte la cadena, i va obrir la porta, el que aquesta li va deixar. Davant seu va aparèixer una jove amb ulls verdosos, pell clara i cabells negres llargs i llisos. Immediatament va fer un esforç per tancar la boca abans que s'obrís de bat a bat. No era habitual veure-hi noies si no era algú que coneixia tan bé. «Perdoni, senyor, em podria deixar entrar un moment? Necessito parlar amb vostè». I, encara que volgués acollir-la immediatament, la seva consciència no li va permetre. «Per què? Què passa?» «Bé, suposo que li hauria de dir», va dir ella. Mentre parlava, es va posar la mà a la butxaca. Es va treure un paper i el va ensenyar en l'espai que tenia. «Soc detectiu, de la comissaria. Tinc una ordre de registre. Si no em deixa entrar, tindrem un gran problema». «Soc detectiu, de la comissaria. Tinc una ordre de registre. Si no em deixa entrar, tindrem un gran problema». I, és clar, no podria ser comprovadora ni una noia normal.
0: Uau, i ens deixes així, amb la intriga. Ostres, o sigui que entenc que aquesta novel·la és més thriller, misteri, pot ser?
2: Bé, no sap.
0: No se sap. Quina intriga, us heu quedat amb ganes de saber més? Molt bé, doncs enhorabona. I l'has acabat per això la novel·la o encara l'estàs escrivint?
2: Estic escrivint encara.
0: Molt bé, doncs molta sort i molts ànims. Molt bé, doncs continuem amb la Carla. Què ens portes?
4: Jo porto un poema que es titula Poesia impossible, que tracta sobre l'amor entre la llum i la sombra.
0: Molt bé, doncs endavant.
4: Había una vez un hombre que vivía en un pueblo donde nunca amanecía. Su vida era oscura, sin brillo ni color, solo su sombra que lo seguía con fulgor. Cada día al despertar buscaba la luz, ese rayo dorado que en su alma seduz, pero la luz era lejana, un sueño fugaz que solo tocaba con el borde del haz. Su sombra silenciosa nunca se apartaba, en cada paso oscuro con él caminaba, y aunque sabía que solo era un reflejo, la sombra guardaba un amor tan complejo. Un día el hombre salió al horizonte buscando la luz más allá del monte. Su sombra se estiró y quiso alcanzarla, pero la luz fulgurante no pudo tocarla. Así pasó el tiempo y la luz se escondió, y el hombre comprendió lo que el alma le mostró, que en la distancia entre sombra y claridad nace un amor imposible, la pura verdad. Y así la sombra, en su melancolía, amó a la luz con dulce agonía, sabiendo que solo en la lejanía podrían vivir esta imposible poesía.
0: ¡Wow! ¡Bravo, bravo, bravo! Ostres, m'ha agradat molt, no?, que entre la foscor i la llum trobem la veritat. Perquè és cert, no hi ha... Res és blanc o negre, precisament entremig, en tota la gamma dels grisos, no? Està tota la riquesa i la varietat. Molt bé, molt bé. Què us ha semblat, noies? Impactant? Emotiu? Déu-n'hi-do, doncs, Carla, moltíssimes gràcies per compartir aquest poema. Per últim, però no menys important, tenim a la Gabriela. Què ens has portat?
5: He portat com un poema i he parlat d'un tema molt delicat i és una paraula molt forta, que és el suïcidi. És una paraula curta, però pesa molt. No fa soroll quan arriba, però deixa un silenci que no se'n va mai. Al principi sembla només cansament, però cada vegada de mica en mica canvia. Aquelles coses que abans es feien riure, que ens distreien o ens feien sentir vius, ara semblen una pèrdua de temps. Res ja no té gust, ni color, i el món, que abans estava ple de colors vius i semblava tan gran, ara és només una habitació petita i fosca. Diuen que és una decisió, però no ho és. És el crit d'una persona que ja no pot més, d'algú que només volia que el dolor parés una estona. El suïcidi no només aporta una vida, s'aporta somriures, abraçades, records i totes les coses boniques que es van quedar en l'aire sense dir. Els pares es queden amb el buit, els amics amb mil preguntes i el món continua com si res, però sí que passa. Cada vegada que algú diu estic bé sense estar-lo, el silenci creix una mica. Parlar ajuda, escoltar salva, perquè darrere d'aquesta paraula tan dura encara hi ha esperança.
0: Uau, bravo, bravo, bravo, Gabriela també. Com has dit, és un tema del que no se'n parla prou i em quedo amb aquesta frase que has dit: parlar ajuda, escoltar salva. Déu-n'hi-do. Si us sembla, anem a fer una petita pausa per reflexionar sobre aquest escrit i sobre tots els poemes i relats que ens heu portat, que són fantàstics. Moltes gràcies, noies, i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Quina cançó escoltarem, Carla?
4: Hem escollit la cançó de Runaway, de Kanye West, perquè, no sé, està en la onda dels relats i les poesies que hem llegit.
0: Perfecte, doncs anem a escoltar aquesta cançó que acompanya els relats i poemes que acabem d'escoltar i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

0: La Colut, l'Alejandra, la Carla i la Gabriela tenen cadascuna un paperet a les mans amb el nom d'un personatge literari i cinc paraules prohibides que no poden fer servir per descriure'ls. I què hauran de fer? Doncs això, intentar explicar de quin personatge es tracta sense fer servir aquestes paraules tabú i intentar que la resta endevinem de quin personatge estem parlant. Així que començarem per la Gabriela ara. Gabriela, a veure, com descriuries aquest personatge?
1: Puc descriure que no poden sortir a la llum del sol.
0: Bona.
1: I també, com dir-lo?
0: És un personatge que està relacionat amb aquests altres personatges que no se'ls pot tocar la llum del sol, efectivament.
1: També, a part d'això, és una noia que coneix...
0: L'Alejandra crec que ja ho té. És molt famosa, molt famosa. Se n'ha fet pel·lícula?
1: Sí, s'ha fet pel·lícula i també hi ha llibres.
0: Que estan d'aniversari, de fet. No, les pel·lícules compleixen 20 anys, justament, que s'han tornat a donar pel cinema. Aquest 2025 va fer 20 anys, em sembla.
1: I aquesta noia coneix un noi i...
2: Em sembla que ja sé quina és.
0: A veure, digues, Carla.
2: La nòvia cadàver.
0: No. Fred.
1: I el que es van conèixer i a poc a poc es van enamorar, però també té molts problemes per la banda dels nois i...
0: De fet, també crec que hi ha un triangle amorós, pot ser?
1: També hi ha un triangle amorós.
0: Molt famós, molt famós. Si no sabeu el nom del personatge, podeu dir la saga. No?
3: Jo tenia pensat.
0: A veure, digues...
3: Un, però...
0: Què t'ha vingut? Què t'ha vingut? Aviam.
3: Wednesday, no sé per què.
0: Ah, de la família Adams. No. Ella és una persona normal, almenys comença sent-ho, no?
1: És una noia normal.
0: Que va a l'institut.
1: I el noi és... és especial.
0: Sí. La mira mentre dorm, la mira mentre dorm, no, la segueix a tot arreu.
1: No pot sortir a la llum del sol.
0: A veure?
2: Hòstia, no m'ha recordat.
0: Pots dir la saga?
2: Crepúsculo.
1: Sí.
0: Ah, efectivament, i
2: Edward,
0: estem parlant...
2: Edward Cullen.
0: I la...
2: Buah, és que no me'n recordo com
0: la
2: es
0: diu. Vela.
2: La Vela.
0: I la això. Vela, és la Vela Swan?
1: Sí.
0: Bien, molt bé. Quines eren les paraules prohibides que no podies dir, Gabriela?
1: Les paraules prohibides eren vampí, home llop i loca... Triangle, policia i embaràs.
0: Clar, és que no ho tenies fàcil, no ho tenies fàcil. Doncs vinga, Carla, ja que l'has encertat, quin personatge t'ha tocat, a veure? Com el descrius?
2: És un superheroi.
0: Ok.
2: Que va vestit de vermell i blau.
0: Vale, jo crec que ho tinc, noies, ho teniu?
4: Crec que ja ho tinc.
0: A veure?
4: Superman.
2: Sí.
0: Molt bé, ostres,
2: que
0: ha sigut
2: un bufet de polles.
4: Clar que no.
0: Què no podies dir? A veure.
2: No podia dir capa, volar, calçotets, ulleres i periodista.
0: Però és veritat, amb els colors ja...
2: Sí.
0: Ja ens ho has fet endevinar. Molt bé! Alejandra.
5: Va, el meu és un... Bé, un gat, directament.
0: És un
5: on
0: gat?
5: Surt, sí, és un gat i on surt té, crec, com... És una saga de tres pel·lícules i jo no sabia que hi havia un llibre, suposo que sí que hi ha.
0: Ok. La Colut fa cara de que potser...
3: Sí, no sé, m'ho estic pensant fins que acabi.
0: Okay. Molt bé.
5: Bé, la pel·lícula on surt tracta d'un... No és una persona, però és de color verd, molt gran, i que...
0: Ostres, que estic intrigada.
5: En veritat, molt clar, només amb això. I que a la història de la primera pel·lícula, aquest home, que en realitat no és un home, ha de salvar a una princesa en un castell on hi ha un drac.
4: Crec que ja sé qual és.
0: A veure, Gabriela.
5: Esotec. No, però dic, que és el gat.
1: Ah, vale.
4: Ah, gato con botas.
1: Sí.
0: Lo que a ver, ¿es lo que estabas pensando, Colón?
3: Sí, sí, sí.
0: Jo, per un moment, pensava que estaves parlant del gat de Cheshire, de l'Alícia al País de les Meravelles. Però, clar, és veritat que la pel·lícula de Shrek... Bé, Shrek sí que és un conte, però les pel·lícules es van inventar, les seves aventures van continuar per lliure,
5: sí,
0: i està basat en diferents contes populars. I el gat amb botes és un conte, però popular. No és una novel·la, sinó que és un conte típic,
5: ja,
0: tradicional. Ostres! És veritat, quan has dit el gat, hauríem pogut pensar en el gat amb botes.
5: Doncs les...
0: Ah, les paraules prohibides, sí.
5: Sí, les paraules prohibides eren animal, botes, Shrek o ogre i espasa.
0: Gens fàcil. Molt bé, doncs per últim, però no menys important, Colut, quin personatge tens?
3: Vale, és una persona,
0: uh-huh,
3: una noia, que té molt de prestigi i té un animal.
0: Ok, molt de prestigi i té un animal. Pot fer màgia, aquesta noia?
3: Sí.
0: Ok, l'animal que té és com el que estava explicant l'Alejandra, Miola. És un gat? No? Ui, vale, ara llavors...
3: Bueno, és que...
0: A veure, sembla un gat? Ai, a veure, potser m'estic anant per on no és.
3: Sí, sí, sí, sí, vas bé, crec.
0: Ok.
3: O sea, sí.
0: Ok. Alguna idea, noies, de qui pot ser? Està basat en una saga de pel·lícules?
3: Sí.
0: Vull dir, hi ha una
3: crec que sí, perquè no l'he vist mai, però sí que n'he escoltat d'ella.
0: Ostres, llavors no pot ser. Jo anava per Harry Potter, no és Harry Potter.
3: No.
0: Vale, no és l'Hermione. Jo pensava l'Hermione amb el Cruikshanks, no. O Cronkscat, com dèiem a casa meva.
3: Dic una pista així que...
0: Vinga, una pista.
3: Vale.
0: Però no pots dir la paraula prohibida,
3: no,
0: eh?
3: No, per això...
0: Vinga.
3: Ho estic dient. Amb aquesta pel·lícula té relació un joc.
0: Ostres, hi ha un joc que ha sortit d'aquesta pel·lícula. Clar, ostres.
2: Un joc de taula, un joc de...
0: O videojoc.
2: Videojoc.
3: Un joc de... com de taula.
0: Ostres, una noia amb un animal de companyia. Ostres.
3: Pel que sé.
0: A veure, alguna pista més? A veure, puc veure-ho? A veure si et puc donar un cop de mà? D'acord. Justament...
3: Anaves a dir allò, no?
0: Una cosa que jo he dit abans, que anava totalment desencaminada, ara vaig superencaminada amb el que està dient la Colut.
3: El que has dit, sí.
0: D'acord, també se n'han fet pel·lícules, és un clàssic, també. Podríem dir, la protagonista està tota l'estona en el seu món?
3: No, canvia de món.
0: Mm-hmm.
3: És efectivament això.
0: I com
3: veritat.
0: Canvia de món? Persegueix a un animal, no?
3: Sí, a un animal.
0: Que no pots dir? Em sembla que deu estar prohibit.
3: Sí, sí, sí.
0: Un animal de quin color?
3: No el puc dir.
0: Tampoc ho pots dir, d'acord.
3: Per això abans em vas dir sobre un joc i
0: clar.
3: No t'ho podia dir.
0: No pots dir el lloc.
3: I et vaig dir sí, no.
0: A veure, crec que la Carla ho sap.
2: Alicia en el País de les
3: sí.
2: Meravelles.
3: Sí,
0: efectivament,
3: sí.
0: Alicia al País de les Meravelles. Clar, quines paraules no podíem dir, clar. És que la Colum no podia dir nena, gat, somriure, conill blanc, pòquer, cartes, reina o cau. És que déu-n'hi-do. Justament, abans amb l'Alejandra, que jo pensava que era el gat de Cheshire i era el gat amb botes, ara t'ha tocat a tu, Alicia, el País de les Meravelles, veus? Molt bé, noies, repte superat. Gràcies per haver participat al Club dels Experts i que passeu un molt bon Sant Jordi. Nosaltres aquí al Club dels Experts ho celebrarem amb un programa especial, així que no us ho perdeu. Fins a la propera!
3: Adéu! Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts. Com va anar, quin va ser el resultat des de la policia local del dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs, bé, va haver-hi tot el que s'ha desenvolupat dins el que és el descampat on està la pantalla gegant, no? Tot el dispositiu que s'ha de fer. Estem força contents perquè realment no va haver-hi cap incident greu. Sí que va haver-hi gent mullada perquè llançaven la celebració, doncs hi havia gent que llançava begudes i coses, però que entren dintre del normal, però no van tenir ni cap baralla, ni cap incident, ni cap agressió, que és el que ens preocupa sempre. I després de quan va finalitzar el partit, amb una situació doncs, d'eufòria col·lectiva, pràcticament la gent que estava ja estava molt, molt contenta, doncs sí que va haver-hi algun incident per part d'una minoria, com sempre, una minoria que sempre s'encarrega, desgraciadament, de donar la nota. I en concret, doncs, bueno, s'han d'allà alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y nos tardaban en el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre d'algun aparador. No? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
0: Mm-hmm. Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims perquè... Primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no havíem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental. La qual cosa, doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho. I després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: Uh-huh. I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny a la plaça 3 a Claramunt aquest diumenge?
1: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vulgui anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà quatre entrades on realment hi estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no? Evidentment, cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no? Vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge, I després...
0: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar amb bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi, fins al diumenge inclòs.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que estem fent, ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Us vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. I, però, de més, nada, el intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia amb aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial, i per evitar qualsevol altercado, i si tingueren que actuar, evidentment actuaríem en conseqüències, sense cap problema.
0: Per tant, tenim aquestes quatre entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça Teresa Claramunt, quan seran?
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'arro de Mossos d'Esquadra estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, potser, si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat considerem per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer-me malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
1: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, té una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels doncs, a l'estiu és un no parar.
0: I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
1: Doncs mira, sí n'hi ha canvis perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya... Bueno, se pot quedar amb afluència de gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en molts moments en alguns llocs poden estar molt, molt igualats. Aleshores, doncs, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar servei d'oci a qui s'hi vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser embestits per algun vehicle, recordem que tant en tant, doncs alguna vegada a algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'han dut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió. No? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit i la deixarem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre, per Constitució. Avanza hem parlat amb ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs on, que puguen ser més calents. I això han de posar, quan segueix la pregunta, és doncs, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució, i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi abans ha de posar a cada parada, a cada aturada dels seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prou possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
0: Uh-huh. Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7 de la tarda, no?
1: Sí, ja he dit que hi ha diferents nivells de tall de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de detalls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Però nosaltres estem preparats a màxim i si grups se dirigeixen al centre i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten doncs, aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
0: Uh-huh. I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça Teresa Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Doncs el punt lila ja, com ja ve ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreces amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i que el director en conseqüència.
0: Mm-hmm. Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a avançadora?
1: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guanyi Espanya, doncs podem parar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no? Perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts, o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010, del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Teresa Claramunt, d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Teresa Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
0: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre amb animació a la plaça 3 a Claramunt i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat, tenir en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això, que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables i, sobretot, això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entri noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia que havia estat propietat del seu oncle, resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica... Bueno, aquí el meu italià és molt precari. Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Scott. Que és Liz Charles.
1: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no? A documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Skesny Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre. Però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors hi ha el que fa l'escriptor és endur-nos en una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què?
1: Perquè, exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa és una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Carmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Ha escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa, la nord-americana, la Bonnie Carmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal. I Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Carmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'ha recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats per Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i tras la caiguda del mur de Berlín,

0: l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maray en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maray a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures a Llent de los Mares, a les Mil i Una Nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maray relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt detectiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira un altre, no? Com que et transporta en una altra època.
1: Sí, tant. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser tots els mecanismes amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà.

0: veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no? El treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això, aquestes i molt més.
1: I moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
3: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
4: A veure, de fet encara no, o sigui, en el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes, val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això perquè fa la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
3: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
4: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanqués. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat de nit, estarà tancat aquest parc.
3: Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
4: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i cortent que van tenir un premi FAT l'any 92 de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Penya, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb cortent. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes sis portes, amb cortent.
3: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
4: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no, en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el la temperatura dona, no? El paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua tens color, si no, no tens color, no? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això, inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
3: I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionàvem aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
4: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà, no es restringirà l'hora, no? Per no, es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores, no? Com si tu estàs construint amb paleteria, no? O estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
3: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
4: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua, o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa, s'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden aquestes empreses. Nosaltres bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. Mm-hmm. I bàsicament són aquestes dues que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Mm-hmm. Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina. I llavors bé, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
3: Mm-hmm. Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
4: sí,
3: bàsicament,
4: sí,
3: no?
4: Sí, és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
3: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
4: Clar, són molts passos, perquè has de redactar projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Mm-hmm. Tant també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
3: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
4: Igual.
3: És el mateix.
4: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
3: clar.
4: Intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
3: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió d'en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
4: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
3: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Les dades són cada vegada més importants per prendre bones decisions també a l'administració pública. Saber com evoluciona la població, quins serveis necessita un municipi, com es compara amb altres ciutats similars o quins recursos té disponibles pot marcar la diferència a l'hora de planificar el futur. Amb aquesta voluntat, la Diputació de Barcelona continua ampliant i millorant el Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals, una plataforma pública que permet consultar i analitzar informació dels 311 municipis de la demarcació. Per conèixer millor què aporta aquesta plataforma i com pot ajudar municipis com el nostre, com Castelldefels, avui es acompanya en conversa telefònica la gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, la senyora Nicolasa Pérez Sánchez. Nico, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del nostre centre d'anàlisi. I us explico una mica l'origen. El 2021 nosaltres vam fer com un repositori de tots aquells serveis que presten els municipis dels 311 de la província de Barcelona. Aquí tenim els obligatoris, mínims obligatoris, els obligatoris per tant d'aprovació, per normativa sectorial i altres que vam considerar d'interès. És a dir, arriba el 5G, arriba, tenen entitat financera, caixer, o aquells que són estructurals que no tenim una llista a la normativa que ens digui, però sense que aquests no poden prestar els serveis. Per exemple, la plantilla, els habilitats nacionals, secretari interventor, en la comptabilitat, el padró d'habitants i també recull qui presta aquest servei. Si és el propi ajuntament, ho fa la Diputació, la Generalitat, serveis socials o consells comarcals. Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què? I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors. De manera que l'Ajuntament, o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... es tracta de tenir dades per la presa de decisions. Aquest és el marc, diguem-ne.
0: És una plataforma que és més que un repositori de dades. És una eina de govern amb aquestes característiques que ens explicaves.
1: Exacte. O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir el govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions perquè es pot equiparar, i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament, hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
0: I a la pràctica ens podries posar un exemple de com pot utilitzar, per exemple, un alcalde, un regidor o un equip tècnic d'un ajuntament quan han de planificar polítiques públiques, com poden fer servir l'eina i aquesta comparativa, com els hi pot afegir valor als ajuntaments?
1: Doncs mira, un exemple seria, si tu tens un índex de població molt envellit, doncs tu has de projectar, o l'equip de govern, per dir, doncs, amb aquest índex de població tan envellit, potser no necessitaré tants llars d'infants i necessitaré residències. Es tracta de poder tenir aquestes dades per poder veure quina és la política pública que voldré implantar a mig termini i llarg termini.
0: A més, una de les...
1: Aquesta és important, diguem.
0: Una de les novetats també que informàveu fa pocs dies des de la Diputació de Barcelona sobre la vostra plataforma, aquest centre d'anàlisi de serveis municipals, és que ara es poden generar els informes, els gràfics, els mapes i les taules descarregables. Quin valor afegeix també a aquest nou recurs?
1: Doncs que ja pots, l'equip de govern, o qualsevol ciutadà, però sobretot està destinat a l'equip de govern, al descarregar-se l'informe, doncs és una part ja d'allò que vulgui fer, ho té en un informe amb una qualitat. Vale? I el detall de les taules també hi és i es pot descarregar, vale? Perquè tot és en obert.
0: Mm-hmm. O sigui, clar, estic pensant també, Nico...
1: Això també ens serveix a nosaltres, també, mm-hmm. perquè si nosaltres hem d'anar amb algun ajuntament que fem assistència, ens podem descarregar totes les dades perquè, com que veus, de primeres està sortint unes dades del municipi, vale? L'emmarquen la comarca, els habitants, el pressupost, la plantilla. Vale? I nosaltres també ens descarreguem aquests informes i el portem quan hem de fer algun tipus d'assistència concreta.
0: Uh-huh. Estic pensant també ara, Nico, que precisament aquests dies, i ja fa temps, portem uns anys amb un pla director aquí a Castelldefels que s'està implementant el projecte Smart City, i ara fa uns dies sortia una darrera notícia que a la ràdio vam estar parlant sobre el projecte i ens explicaven des de l'Ajuntament aquesta importància d'unificar les dades. I clar, entenc que si des dels ajuntaments, també a diferents municipis, nosaltres parlem del nostre cas propi, no? Però s'està treballant en aquesta gestió de les dades, en unificar els criteris en què tot estigui en un mateix punt, si des de Diputació oferiu aquesta plataforma i oferiu l'opció que tot sigui descarregable, això facilita que després es pugui unificar amb les dades que ja compta l'Ajuntament, que no quedi per una banda les dades que poden consultar a la vostra plataforma i per altra les dades que l'Ajuntament està treballant en el seu dia a dia. D'aquesta manera jo crec que ajudeu, no?, a unificar.
1: Sí, i a més, ara en l'últim trimestre, ara que ja tenim la plataforma, i a més que és amable de gestionar, de navegar, i ha enviat al nostre diputat i vicepresident segon de la Diputació i diputat de la nostra àrea una carta a tots els alcaldes i alcaldesses en el qual nosaltres el que oferim és inserir la plataforma nostra, o sigui, l'enllaç amb la capa visual i comunicativa que tenim, en totes les webs municipals. De manera que no caldrà anar a la web de la Diputació, sinó que directament l'enllaç des de la pròpia web de l'Ajuntament el derivarà cap aquí.
0: Perfecte. I a més, estic recordant també un altre dels elements que heu afegit a la vostra plataforma, és una prestatgeria virtual amb estudis i recursos formatius. Sí. Aquí, clar, quin paper juga la formació dels càrrecs electes en una administració cada vegada que s'ha de basar més en les dades?
1: Sí, però ja nosaltres hem fet en aquesta prestatgeria, si heu visitat, tenim, per exemple, hem posat, quan ara s'ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals d'Especial Atenció, doncs un apartat dedicat específicament a aquests municipis, que el que està és bevent del propi centre, però perquè hi puguin anar. O amb aquesta problemàtica que haureu sentit del tema dels habilitats, que és imprescindible en qualsevol ajuntament, doncs també tenim aquestes dades. I aquesta formació no és que sigui de les dades, sinó el que ens estem oferint, que enllacem amb la pròpia plataforma que tenim a la direcció de formació, de cara a les properes eleccions, que entrarà doncs, alguns electes nous, és quin àmbit en la seva matèria, què és el que cal conèixer. Vale? Després ja pots anar a les dades, però primer oferim en aquesta prestatgeria aquest recurs formatiu o autoformatiu. Uh-huh. I com ara... veus també, si navegues per la plataforma, quan hi ha serveis també i vas a les taules, doncs quina norma és la que s'aplica per cada cas, no?
0: Perfecte. I fent una mica també de històric de la plataforma, ens explicaves, Nico, que la plataforma es va posar en marxa en 2021 i va ser el 2023 quan la plataforma es va obrir i des de llavors està oberta a qualsevol persona, o sigui, qualsevol persona que ens estigui escoltant, la ciutadania, i pot entrar, pot navegar, pot buscar Castelldefels, pot buscar sí. un altre municipi i trobar totes aquestes dades. Per què era important? Perquè va néixer en 2021 adreçada a professionals i després es va obrir a qualsevol persona. Per què era important fer aquest canvi, que no quedés restringida?
1: Primer, perquè aquesta era la idea inicial, de tenir obert. Primer havíem de fer un testeig amb tècnics. Uh-huh. I ja, una vegada feta, pensa que arribar a tenir la dada, què significa la dada, encara que nosaltres ho recollim tot de dades obertes, per exemple, ens vam trobar a l'inici, quan treballàvem, quins són les instal·lacions municipals esportives, per exemple. Nosaltres ho anem a buscar a dades obertes de la Generalitat. I al descarregar, això s'ha de depurar, perquè, per exemple, la Generalitat, en les seves dades obertes, considera que instal·lacions esportives són els espais de les escoles. Però això no és una instal·lació esportiva d'acord amb la normativa municipal. Vale? Uh-huh. Llavors, això s'ha depurat. Una vegada feta aquesta depuració, ja la vam posar al web en obert. Uh-huh. Com a repositori.
0: I d'aquesta manera, aquest tipus d'eines contribueixen a reforçar la confiança de les institucions i també la transparència de l'administració.
1: Exactament, exactament. Aquesta és la idea bàsica, és a dir, tots hem de tenir accés a allò que fem des de l'administració, no? Perquè el que estem fent és per la ciutadania i la ciutadania és com retre comptes de què estem fent. No? Una altra qüestió important, jo crec, és que si heu navegat, a vegades, quan, per exemple, algun municipi diu em falta un servei o es detecta que no té aquell servei, o que l'indicador està per sota, si Diputació de Barcelona en el seu catàleg de serveis, que és una eina molt important d'assistència als ajuntaments dintre de la xarxa de governs locals, doncs directament diu Diputació t'ofereix aquest recurs, sempre que sigui i s'inclogui en els requisits que té l'Ajuntament i que demana el recurs, i si està en termini de demanar-ho. I directament l'Ajuntament pot anar porta el catàleg que serveix per fer la petició, si vol. Uh-huh. Aquesta eina també serveix a la Diputació de Barcelona perquè traient doncs, quines podrien ser les mancances que trobem en serveis als ajuntaments, de dir, doncs, si hi ha molts, pot també dirigir quina és l'acció o l'oferta que pot fer la Diputació. O sigui, és una eina que serveix a tothom, en realitat com si fos un 365.
0: Mm-hmm. Clar, és una eina que al final també permet millorar la col·laboració, perquè detecteu, com ens expliques, detecteu les necessitats i podeu plantejar no només l'Ajuntament, la ciutadania, hi ha beneficis per tothom, també per Diputació, per aquesta mirada en detall a cadascun dels municipis i plantejar millor aquestes polítiques públiques que estàvem explicant.
1: Ah, exactament. Això es tracta.
0: I si fem aterralla a l'entrevista al territori, hi ha algun indicador de Castelldefels que els hagi cridat especialment l'atenció?
1: No, pensa que nosaltres el que estem oferint és no fer un judici de valor. ¿Vale? És a dir, un ajuntament pot dir, mira, és que la meva densitat de població és molt elevada, no? En el cas de Castelldefels. Però això és bo o és dolent? Nosaltres no entrem en si és bo o és dolent. Oferim la dada. I aquí sí que és veritat que hem vist que el cens d'activitats no ens consta i hem oferit doncs, el recurs que ofereix la Diputació en el cas de Castelldefels. També s'ha de dir que algun ajuntament ha mostrat per què no fiquem aquesta dada, però hem de tenir una dada que sigui de dada oberta o accessible i que es pugui actualitzar de forma automàtica. Vale? Si veus al navegar per sobre de qualsevol dels ítems que tenim, allà s'està dient d'on traiem la font, les dades, i quina és l'última actualització d'aquella dada. Perquè el centre s'actualitza cada dia. I llavors va a buscar a les diferents fonts i si estan actualitzades, ho canvia la dada. Per exemple, el cens de població i habitatges, això es treu de l'IDESCAT i la dada última que té és del 2025.
0: Mm-hmm. Doncs, precisament, abans d'entrar a l'entrevista estàvem consultant aquestes dades de Castelldefels. Sí que hem vist alguns indicadors interessants, sense, exacte, com ens estava explicant Nico, no, l'indicador el que ens diu és una dada objectiva, no hi ha un judici de valor, perquè això, òbviament, és ja la feina del propi municipi qui, amb tot el seu context, podrà extreure les conclusions oportunes i també, doncs, com per exemple, l'exemple que ens posaves tu mateixa també a l'inici, doncs, si es detecta un índex envellit, doncs apostar en el futur per més residències, no? O si és el contrari, per cases d'infants o el que pertoqui. En el cas concret de Castelldefels, en termes de creixement en els darrers 5 anys, hem crescut per sobre el nostre ritme de creixement sí. És per sobre de municipis similars o a la comarca. I també un altre punt que ens ha cridat l'atenció és el de la població més jove. O sigui, aquests són alguns dels detalls que podem extreure d'aquesta plataforma.
1: Sí. A veure, nosaltres posem que us surt la mitjana més jove en la comparativa. Uh-huh. Clar, posem més jove perquè 42 i algo, bueno, un pot considerar que és més jove o no, però en realitat en l'indicador és que és més jove que els altres. I és una qüestió a tenir en compte, perquè permet un relleu generacional.
0: Sí, a més, sí, exacte. I ara que comentes relleu generacional, després hi ha aquesta altra opció de fer una mirada general del municipi, que et surten tots els indicadors clau i et surten amb el vermell, verd, segons si creix, si baixa, no? O sigui, tens una comparativa, o sigui, una mirada més general del municipi. I aquí parlava doncs, que tenim una densitat de població més elevada que la dels municipis comparables, aquesta població relativament jove i el que precisament ens apuntaves, Nico, aquest relleu generacional més favorable. També parla del pes del turisme i la situació laboral relativament favorable. Tot això en comparació amb municipis de població i nivell de despesa similars. Aquest és, per exemple, un dels beneficis, una d'aquestes pantalles que podem extreure de la vostra plataforma i que ens dona aquesta mirada general. I fins i tot també hi ha un apartat que menciona aquí empreses per 1.000 habitants. O sigui, et permet veure la comparativa d'empreses i d'establiments turístics, també posa.
1: Sí, sí, sí. Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població és jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern de futur.
0: Clar, per anticipar-se a les necessitats que ens arriben. Per exemple, en habitatge, en equipaments, mobilitat, els serveis públics en general.
1: Sí. En general, l'aigua, tot, tot, perquè s'ha de veure el conjunt de la població. Mm-hmm. I és bo també saber què teniu al voltant o què té un ajuntament al voltant perquè poden també sumar sinergies. Vale? Al cap i a fi no estem sols, ni els municipis, sumar sinergies.
0: I mirant ara ja cap al futur de la plataforma, perquè tot just ens arribava aquesta informació per part vostra, la Diputació de Barcelona, que s'estava actualitzant, ja hem mencionat, va néixer en 2021, el 2023 va ser quan ja es va obrir també com a eina oberta a tothom, a tota la ciutadania, més enllà només de l'àmbit professional de l'administració. I ara, quin és el repte de futur que teniu sobre la taula? Teniu previsió de noves funcionalitats o nous indicadors?
1: Sí, tenim... La previsió és incrementar indicadors i l'altra és, nosaltres ara posem, mira, et pots comparar, nosaltres fem la comparativa amb aquests 10 municipis similars, però la idea i el que tenim ja, estem treballant, és que l'Ajuntament digui, bueno, jo em vull comparar doncs, a tal Ajuntament, que pugui triar els ajuntaments de la comparativa. Perquè potser al seu municipi turístic, doncs, potser comparar-se amb Rubí té similituds pressupostàries o de població, però no té aquesta altra característica. I l'Ajuntament pot dir, mira, doncs aquest és el següent pas que nosaltres volem donar. A part de crear doncs, una xarxa de referents, no? Tant d'administracions com de tècnics. Vale? Perquè el que volem és que sigui i es converteixi en una plataforma que ja ho és de coneixement, però de transferència de coneixement. Mm-hmm. Aquesta és la fita que anem incorporant de tots els serveis que tenim, que ja té la plataforma, doncs anar incrementant els indicadors i facilitar als ajuntaments que puguin triar amb qui es volen comparar també, els ajuntaments o la ciutadania, no?
0: Doncs ja per acabar, des de la teva experiència treballant al servei dels governs locals, quina és la principal transformació que està vivint avui dia el municipalisme?
1: Doncs la principal transformació jo crec que és que hem de fer front doncs, a tot aquest canvi que es produirà de la forma de fer les coses amb la intel·ligència artificial, que ja la tenim, la fem servir quasi bé dia a dia, però això tindrà una incidència molt més gran. I hi haurà una part també molt important que no hem de perdre de vista, és que cada vegada la ciutadania demandarà més o necessitarà una atenció directa, també. I el que és molt important, i jo crec que això li toca als governs supramunicipals com la Diputació, és que aquelles qüestions que siguin molt estructurals dels ajuntaments ho pugui fer la pròpia Diputació per delegació de l'Ajuntament, evidentment. I així els ajuntaments poden fer més el que és la prestació directa de serveis. Per exemple, en els municipis que són de molt poca estructura, parlo de fins a 5.000 habitants, Diputació fa directament la nòmina d'aquests municipis. Tenen molt pocs treballadors i que es puguin dedicar a fer aquesta part o la comptabilitat. I ells poden dedicar-se a altres qüestions. Crec que s'ha de sumar eficiència i aprofitar doncs, el supramunicipalisme que hi ha, sigui diputacions o consells comarcals.
0: Sí, perquè concretament en tenim 98 de 112 municipis rurals de les comarques de Barcelona que es consideren municipis rurals d'especial atenció. Exactament què ens implica aquesta terminologia? És el que ens estaves explicant ara d'aquest suport extra que dona la Diputació.
1: Exacte, sí. Clar, significa, i en aquests la pròpia normativa, encara que ha de desenvolupar, ho recull, però Diputació ja ho fa, no? És a dir, en aquests municipis, nosaltres, per exemple, la part estructural, el que diem serveis generals en un ajuntament, no? Seria, doncs, fem la nòmina, la fem nosaltres, som les seves mans, per dir-ho d'una manera, o el padró d'habitants, el fem fins a 30.000 habitants. Vale? O sigui, la persona es va empadronar a l'Ajuntament, però tot l'intercanvi amb l'INE ho fem des de Diputació. O la comptabilitat, el delegat de protecció de dades, fer les webs, el portal de transparència. Tot això en aquests municipis de menor número d'habitants i estructura l'Ajuntament, doncs s'ha de fer economies d'escala. Això ja ho fa la Diputació. El seu ADN és fer aquesta assistència, no? I, a més, aquestes són prestacions continuades, no és que s'hagi de demanar cada vegada.
0: I en el cas nostre de Castelldefels, doncs el que comptem és el que també ens explicaves, aquests recursos del catàleg de serveis de la Diputació que ajuden a orientar les estratègies de cooperació i aquest suport que feu amb els ajuntaments i que ara doncs, encara tenen més ajuda amb aquest centre d'anàlisi de serveis municipals que us permet detectar i avançar-vos a oferir els recursos necessaris en el catàleg de serveis.
1: Exacte. I a l'Ajuntament... Clar, a l'hora que hi ha un servei que potser té disponible un recurs, en lloc de, o millor buscar en el catàleg, que són 300, més de 300 recursos que es donen als ajuntaments, doncs directament li surt el que està relacionat amb aquell ítem i pot anar i demanar-ho.
0: Ah, directament a la plataforma, quan està consultant les dades, ja li surt vinculat i ho troba tot molt més ràpid,
1: exacte,
0: molt més eficient.
1: Sí. Sí. I també tenim una bústia per suggeriments, observacions, el que sigui. I si, per exemple, un ajuntament diu, mira, no tenim aquest indicador a la plataforma, però voldríem saber d'algun tema en concret, sempre que siguin serveis municipals, que els tenim tots, ja us ho dic, nosaltres també li faríem aquesta assistència.
0: Perfecte. Doncs Nico Pérez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels per ajudar-nos a descobrir que darrere d'una plataforma de dades hi ha molt més que números.
1: Exacte, hi ha molt més que números.
0: Molt més, molt
1: més.
0: Jo
1: us animo a tothom a entrar, mirar i si voleu fer suggeriments, nosaltres encantats perquè és una millora i és, doncs, ens cal el coneixement col·lectiu.
0: I aquesta bústia la trobaran directament ja al Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals.
1: Al Centre d'Anàlisi.
0: A la vostra pàgina web, al CASM. Molt bé. Doncs sí. Moltíssimes
1: gràcies. I properament
0: gràcies.
1: Directament...

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Càpsules de salut.
1: Què tal? Seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert. Benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
2: Bon dia. Jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'CAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí de Castelldefels, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
1: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
2: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
1: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
2: És un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
1: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes, tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que ens estan escoltant?
2: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una

0: una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, doncs, el que es tracta el Suma Salut, és amb canvis, canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable, doncs pel pacient, doncs, integrar, doncs, tot el que seria una millora general del seu estat de salut, doncs, reduint l'alcohol, el tabac, etc, etc.
1: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
0: són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part, doncs, tenim un registre. Doncs, si tu cada cop que vens amb mi, doncs, apunto, doncs, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis, doncs, potser fumes 12. Doncs, és un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que n'hi anem fent.
1: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part, no?, de beneficis de salut, però també aquesta part emocional.
0: Correcte. Clar, que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
1: Sí, sempre necessitem aquest reforç.
0: Correcte.
1: Aquest acompanyament.
0: Clar.
1: Que és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant: fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim anar-lo reduint?
0: Jo principalment m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar fumar, doncs endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
1: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no
0: jo
1: puc
0: tampoc
1: parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament.
0: Correcte.
1: I realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt, o sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també, i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
0: Tenen aquesta por de ser, doncs, jutjats, de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu ja de veure que a poc a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
1: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
0: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar, doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això, doncs, ens dona el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
1: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja sí. està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció, que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos, o fins a quin punt, no? És complicat, no? Trobar com aquest punt límit.
0: O sigui, realment una addicció a l'alcohol has de veure, és una, faríem com una escala amb això, amb les dues que t'he dit, i valorar el grau de consum.
1: De consum.
0: Correcte. I amb això faríem, com dir-ho?
1: Una escala, situaria
0: primer
1: un punt...
0: Primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etc. Però una addicció a l'alcohol, simplement al cap de setmana, a nivell social, no es considera una addicció. Tu, perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment que sempre es deia, bueno, una copa no fa res, o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
1: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
0: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i la inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etc, etc. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15-20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
1: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps
0: que
1: surt aquest quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè hi és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
0: Correcte.
1: Quins consells pràctics, més enllà d'aquest primer, donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los-ho i animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
0: És veritat que molts cops diem no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir, no dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
1: No et sabria dir ara,
0: Però clar, si anem fins a Gavà, clar, però... sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar, perquè si no sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
1: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi estem veient el sol que està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya,
0: exacte,
1: també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant també,
0: notes,
1: no? O sigui, bueno, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. I quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
0: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però es passa aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent, jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme i després doncs, tot això doncs, desenvolupant obesitat, diabetis, etc etc. Mm-hmm. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
1: I més...
0: És gratuït.
1: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs, no. Que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, amb sortir amb amics, no? Fer aquestes sortides, també el que deies, de sortir, si no, doncs amb el gos, a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
0: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu... la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
1: Mm-hmm. Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs ja també fomentem, fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
0: Sí, sí, home, clar.
1: Sí, sí. Doncs realment, l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
0: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero i l'alcohol al mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
1: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
0: Aquest programa passa sobretot per infermeria, però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que som molts diferents... professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions, tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
1: Uh-huh. I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors doncs, el que deies, de les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva. I a partir d'aquí doncs, també veieu, no, el que deies, aquesta escala, no, de tot plegat.
0: Això es fa sempre. O sigui, des d'infermeria sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs, veiem quin cas estem tractant. Si beus molt, si fumes molt, si activitat és, física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
1: Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen el seu suport. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport i com s'aborda en aquests casos, perquè deu ser molt més complicat.
0: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Per aquests casos, doncs, manca de suport familiar, gent gran que està sola, etcètera.
1: Clar, és un projecte que ha de ser transversal entre els diferents serveis.
0: També. Sí, clar. Tenim, a Can Bou tenim de tot.
1: Doncs ja sabeu, us podeu apropar al Cap Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui si estan pensant en això mateix, en millorar en algun d'aquests hàbits?
0: Jo crec que no hi ha pregunta ridícula que ens pugueu fer, que estem aquí per, doncs, per ajudar-vos, que no hi ha problema que no us puguem ajudar, intentar ajudar-vos, que no tingueu por a demanar ajuda i que el primer pas és demanar ajuda i de tot se surt.
1: Doncs sí, doncs amb aquestes paraules acabem aquesta càpsula de salut. Recordem que hem estat amb Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí a una nova càpsula de salut. Doncs vinga, tornarem la setmana vinent amb més informació de salut local aquí a Castelldefels.
2: Càpsules de salut.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només tres municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de la Songrau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directe d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
1: doncs
0: quin punt
1: sí.
0: Esteu?
1: Sí, sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me per el meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una, no, de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estic midint, com ho estic midint i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, perdó, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no? Que al final coneixen tots els intríngulis, no? De tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
2: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb l'Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquell moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs, la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
2: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
2: Mm-hmm. Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, val?, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. No? De l'OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm-hmm. És així com arriba.
2: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un, com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
2: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns i dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
2: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. Si hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta, doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, No? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de bienes i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
2: Mm-hmm. I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima, solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, si no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però sí, van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres al 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat doncs una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? Al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
2: Mm-hmm. Doncs és un grau. Amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
2: A tu, molt bon dia.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: a fons.
1: Donar sang és un gest que només dura uns minuts, però que pot marcar la diferència per a moltes persones. Cada dia els hospitals necessiten reserves constants per poder atendre intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, accidents o complicacions en el part, per exemple. Precisament l'estiu és una de les èpoques més delicades, perquè les donacions acostumen a disminuir mentre les necessitats continuen sent les mateixes. A Castelldefels, dissabte passat es va fer una campanya de donació al Centre Cívic Frederic Mompou i aquest dissabte hi torna a haver una nova oportunitat de donar. Aquesta vegada a la plaça Neus Català, dins del dissabte solidari de la nostra ciutat. De tot això i de la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot, en volem parlar avui en profunditat. Ens acompanya als estudis Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Marta, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia i benvinguda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Cada estiu sentim el mateix missatge. Cal donar sang. Per què precisament aquests mesos d'estiu, aquest juliol i agost, són tan complicats per al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, els mesos d'estiu són uns mesos complicats a nivell de reserves de sang. Sempre notem una baixada que és sobretot degut al període vacacional, la gent marxa, canvia les prioritats i això repercuteix directament amb les reserves de donació de sang. La gent, els donants de vegades no estan tan disponibles com estan durant la resta de l'any i per això al final és un període una miqueta més complicat que la resta de l'any.
1: En canvi, les necessitats no fan vacances. Aquí no hi ha canvis en els hospitals. Quantes donacions es necessiten cada dia a Catalunya perquè funcioni el sistema amb normalitat?
2: Entre 800 i 1.000 donacions. Com bé dius, els hospitals no paren la seva activitat, malgrat sigui estiu, continuen actius, per tant, les necessitats sempre són les mateixes.
1: Aquest estiu us heu marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions entre juliol i agost. És un repte especialment exigent?
2: És un repte, és assolible i tenim aquesta certa tranquil·litat que és algo que podem aconseguir i ho aconseguirem entre tots. Ara tenim més o menys unes 9.000 bosses, a prop de 10.000, per tant és una xifra que ja ens quadra amb el nostre repte final de l'estiu.
1: Uh-huh. Abans d'entrar a les campanyes de Castelldefels, la que teníem el dissabte passat i la que tornarem a tenir, m'agradaria parlar de xifres, posar les xifres sobre la taula. Com està avui el Banc de Sang i Teixits? Disposem de les reserves que necessitem o encara estem sota uns mínims?
2: Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat. Podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: Uh-huh. Ens has portat també algunes dades, tant de Catalunya com de Castelldefels. Quin balanç podem fer d'aquest 2026, del que portem d'any?
2: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions finals.
1: Uh-huh. I de manera pràctica, a Castelldefels, exactament de quines dades estem parlant?
2: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat.
1: I per això mateix ens arriba aquesta campanya extra d'aquest dissabte, perquè recordem, teníem una el dissabte 11 de juliol, ara ens arriba la de dissabte 18 de juliol, que a més arriba ben emmarcada en aquest dissabte solidari, una manera més de ser solidaris també.
2: Exacte, no? Com dèiem, amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca i intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: Uh-huh. I ara posant la mirada a aquesta campanya més recent que hem tingut al Centre Cívic Frederic Mompou, quines són les dades destacables d'aquesta campanya que fèiem aquí a la ciutat?
2: Doncs bé, és una campanya que està molt planificada, molt periodificada, venim cada mes i el resultat és bastant bo, normalment és millor al matí que a la tarda, sempre és una campanya que la fem en dissabte i llavors el dissabte al matí la gent està una miqueta més disponible que el dissabte a la tarda, però en si és una campanya que funciona molt bé i que podem agrair, no?, que aconseguim les donacions previstes tant de sang com de plasma.
1: Uh-huh. Em comentaves fora de micro que es van acostar 85 persones i finalment es van registrar 78 donacions. Per què hi ha aquesta diferència de les persones que van i les donacions que s'aconsegueixen?
2: Doncs bé, al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió, les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes de, bueno, mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan, doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva.
1: Uh-huh. Això em fa plantejar-me, ens pots explicar una miqueta com és el procés? Has de fer una reserva prèvia de cita per venir a donar sang, després, una vegada que arribes, perquè hi ha moltes pors, hi ha mites també al voltant de la donació de sang, anem a fer-ho clar, exactament, que per una persona que mai ha donat, exactament què pot esperar d'aquest tipus de jornada d'apropar-se a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits?
2: És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre, bueno, tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també sobretot l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem, i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Mm-hmm. Molt ràpid.
1: I cal estar en dejú per donar sang?
2: Al contrari, hem d'haver menjat perquè, de fet, si anem en dejú hi ha perill de mareig.
1: Mm-hmm. Aquest és un dels mites sempre també que hi ha, no? Que a més, amb cada campanya, exacte, que feu, quan es fa la comunicació des de l'Ajuntament, sempre es recorda, no cal anar en dejú, i de fet es recomana, com justament ens deies, Marta, just al contrari, anar havent menjat, perquè si no, doncs pot ser un problema, i més amb aquestes altes temperatures, un altre, sí, tema que cal tenir present, no? Hidratar-nos bé.
2: Sí, sobretot, com bé deies, menjar, importantíssim, i hidratar-se molt bé durant tota la resta del dia, perquè al final aquestes temperatures les patim, ja sigui estiguem donant o no. Llavors important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Correcte, el DNI. I hi ha límits d'edat per donar sang?
2: Entre 18 i 70 anys. El 18 és la majoria d'edat i el 70 al màxim.
1: Mm-hmm. Bueno, és una bona franja,
2: sí, tenim uns quants anys.
1: Tenim molts anys per ser solidaris, sí, i solidàries. Molt bé. Amb això m'agradaria passar... Bueno, sí que també m'agradaria preguntar-te, abans de passar al gran repte que teniu aquest estiu, parlarem ara del plasma, però abans d'això estàvem parlant de mites. Quins altres mites teniu detectats des del Banc de Sang i Teixits o pors que té la ciutadania a l'hora de pensar, mira, jo millor no dono sang perquè això em fa por, no? O per exemple, perquè fa mal, no? Potser és un dels temes que preocupa.
2: Sí, és veritat que hi ha persones que són molt aprensives i la punxada és la gran por, no?, que té tothom. És veritat que hi ha persones més o menys sensibles, aquí no podem ficar-nos, però la realitat és que és una punxada molt, molt lleu. Al final tothom es fa analítiques, no? No és perquè vulguem fer-les, però les hem de fer. I al final és una punxada molt similar. La diferència és que hem d'estar una miqueta, una estona més amb l'agulla. Però aquesta és l'única diferència. Al final la punxada és res.
1: Mm-hmm. I com ens deies, al final són 8-10 minuts i acabem. Ja, sí, està. I amb tot el procés, d'entre la part que valideu, que es pugui fer la donació, 30 minutets... I ja està, i ja hem fet aquesta contribució al nostre granet de sorra, i més en aquest context que estem comentant de l'estiu i la davallada de donacions. Amb això m'agradaria arribar a aquest gran repte que teniu també aquest estiu, el plasma. Aquesta campanya heu posat l'accent en el plasma, i em pregunto per què, i a més expliquem què és el plasma exactament.
2: El plasma és la part líquida de la sang, conté sobretot proteïnes, immunoglobulines, que són molt importants, proteïnes. El plasma serveix per donar tractament a malalts que tenen immunodeficiències primàries. Amb el plasma fem medicaments i també podem fer-lo servir per transfondre a grans cremats. Llavors, el repte del plasma principalment és que actualment no tenim cobertes les necessitats que tenim als hospitals. Llavors, el nostre motiu i aquesta campanya que estem fent d'intentar sumar aquesta donació de més és per poder en algun moment ser autosuficients.
1: Mm-hmm. Ara que dius que no teniu si no m'equivoco a la nota que envieu amb tota la informació d'aquesta campanya d'estiu, teníeu aquesta dada de que només compteu amb el 39% de les immunoglobulines que es necessiten a partir dels donants de plasma.
2: Sí, exacte. No aconseguim donar la cobertura total, com sí que ho podem fer amb la sang, i llavors hem d'intentar impulsar aquesta donació.
1: I quina diferència hi ha entre donar sang i donar plasma?
2: Sobretot, principalment, és el temps. El plasma és una donació que dura aproximadament uns 40-50 minuts. És una donació bastant més llarga, però sí que és veritat que la recuperació és molt més ràpida. El que fem és anem amb una màquina que és especial, és una, bueno, un separador celular, i el que fa és que agafa només el component que necessita. En aquest cas, es queda només amb el plasma i retorna la resta de components sanguinis, els glòbuls vermells i les plaquetes. Llavors, per això, i al final, com el plasma en gran mesura és aigua,

0: de les donacions de sang i de la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits. M'agradaria començar aclarant una mica doncs, quina és la teva funció dins d'aquesta entitat, d'aquest organisme, no? el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, perquè tu ets promotora i exactament què implica, què hi ha darrere d'aquest càrrec?
1: Darrere d'aquest càrrec hi ha l'organització de les campanyes de donació de sang en el territori que tinc assignat, que en aquest cas és Baix Llobregat Sud i el Garraf. Llavors és el contacte directe amb ajuntaments, amb entitats, per tal de fer aquestes campanyes de donació de sang i aconseguir les donacions previstes a cada municipi.
0: Mm-hmm. Deus veure també, tu i totes les persones que formen part del Banc de Sang i de Teixits, moltes històries en el dia a dia. Hi ha algun cas o alguna experiència que t'hagi marcat, que t'hagi emocionat? Perquè, clar, dèiem, les donacions són molt necessàries en casos molt diversos i potser hi ha persones que, si no ho vius de prop, potser no estàs familiaritzat, no perceps aquesta necessitat, aquesta urgència, i com dèiem, sobretot en període vacacional, de pensar és que els hospitals no es fan vacances, sempre hi ha aquesta necessitat. Quines històries o quina experiència potser ens destacaries d'aquesta feina que fas al Banc de Sang i de Teixits?
1: Doncs bé, les experiències que ens trobem a campanya i amb els donants habituals són molt emocionants, la veritat. Normalment els donants, no tots, però malauradament un es fa donant arrel de, bueno, pues d'un context que ha tingut familiar o d'amics, d'algú que ha necessitat sang, i arrel d'aquí se n'adonen de la necessitat que tenim al país. En el meu cas, en concret, pues mira, jo era donant de sang, o sigui, soc donant de sang, però vaig començar molt jove i tot i així he seguit, però no vaig veure la necessitat real de la donació de sang fins que, malauradament, el meu pare, malalt de càncer, va necessitar sang i molts components sanguinis. Llavors és aquí, no? Quan et toca tant de prop i veus allà que li estan posant una bossa de glòbuls vermells i posa el logo del Banc de Sang, que jo ja treballava allà, doncs és aquí on veus la realitat. I el discurs i les converses que tens amb donants habituals que venen a les campanyes també és aquesta. Malauradament els he tocat molt de prop, han vist la necessitat i arrel d'aquí van a donar.
0: Uh-huh. Aquí ara m'estava plantejant amb aquesta situació, des del Banc de Sang i de Teixits també feu sensibilització a escoles, feu xerrades, o com feu arribar aquest missatge per aconseguir superar aquesta dificultat, aquest punt de que quan ens trobem, malauradament ens trobem en una situació així, és quan fem el clic i veiem la importància, doncs com podem fer el clic abans?
1: Sí, tenim el projecte d'aprenentatge i servei, és un projecte que ara fa 20 anys, em sembla que es fa, és un projecte que fem a les escoles i que es tracta, bueno, fem una petita xerrada, una petita formació, els alumnes coneixen, o de vegades treballen tot l'aparell circulatori, i arrel d'aquí s'introdueix la importància de la donació de sang i són ells que a les mateixes escoles fan la campanya de donació de sang. No? Aquí a Castelldefels, per exemple, ho hem fet amb l'Escola Frangual, amb l'Escola Els Pins, en escoles que col·laboren i que ho fan de manera anual i que fan aquesta col·lecta i que és tan important perquè els nens i nenes doncs, al final aprenguin també què és la donació de sang i per què és important.
0: Exacte, ara que ens ho explicaves ho estava recordant, que no fa molt des del Frangual es va fer aquesta crida i sí. El punt que em va cridar l'atenció és aquesta participació dels alumnes que estaven durant la jornada i ells mateixos informaven, no? O sigui, és un aprendre per poder fer aquesta transferència també del coneixement, o sigui que un element molt, molt important i del que suposo que fer una valoració molt positiva. I a més ens mencionaves que aquest projecte Aprenentatge i Servei ja fa 20 anys que el porteu duent a terme.
1: Sí, i la veritat és que és una de les campanyes, el tipus de campanya que fem, que millor funcionen. Al final, els nens reben aquesta informació i ells es fan prescriptors de la donació de sang, arriben amb aquest missatge a casa, li diuen als pares, mares, tiets, germans, i són ells després les famílies que hi van a donar sang. Llavors, aquest mateix missatge que nosaltres podem donar, si el discurs el té el nen o la nena o els alumnes, és molt més efectiu. Llavors, al final, és una manera d'involucrar també a les famílies amb la donació de sang i també amb les activitats que es fan a l'escola.
0: Uh-huh. I ara, per acabar d'entendre tota la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits, ens ha quedat molt clar com és el procés quan ve la unitat mòbil, per exemple, recordem, aquest dissabte 18 de juliol, aquí davant de la biblioteca, tindrem la unitat mòbil. El passat dissabte 11 de juliol ho fèieu directament al Centre Cívic Frederic Mompou, que a més ens recordaves que és una cosa que es fa mensualment. Això ja ho tenim molt clar. Nosaltres anem, donem sang, i a partir d'aquí, què? Com funciona? Què passa amb la sang que hem donat?
1: Vale, la donació de sang al final

0: recollim totes les bosses que hem aconseguit i anem al banc de sang i comença un procediment que es diu fraccionament. Les bosses de sang van al laboratori, comencen les analítiques i tal, i cada bossa la dividim en tres components: plasma, plaquetes i glòbuls vermells. Aquest procediment és molt ràpid, o sigui, arriben les bosses, arriben al banc i comença aquest procés, les separem i les guardem fins que els hospitals les necessiten i llavors les enviem.
1: Perfecte, doncs amb això m'agradaria ja acabar aquesta conversa fent aquest darrer recordatori de la part pràctica d'aquest dissabte 18 de juliol, que a més això, recordem, està marcada en una jornada de solidaritat. Tenim a la plaça de l'Església la celebració de la nostra jornada solidària anual a Castelldefels, el dissabte solidari, i s'ha fet coincidir amb aquesta unitat mòbil que tindrem a la biblioteca ben a prop de la plaça de l'Església. Esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant i la ciutadania que vingui a conèixer més sobre la solidaritat també s'assumi aquesta crida de solidaritat amb la sang i amb el plasma. I quins són els horaris de la unitat mòbil d'aquest dissabte?
0: De 10 a 2 i de 5 a 9. Recordem que en aquest cas, com és unitat mòbil, només es pot donar sang. Per donar plasma hauríem d'anar al Frederic Mompou, però bueno, que estarem allà de 10 a 2 i de 5 a 9, rebent a tots els donants que vulguin fer una altra donació de sang o que vinguin per primer cop, benvinguts també.
1: Molt bé, doncs Marta Coca, promotora del Banc de Sang i de Teixits, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per ajudar-nos a comprendre tot el que hi ha darrere del Banc de Sang i de Teixits, no? Que com dèiem, encara hi ha mites o hi ha pors al voltant, i amb això esperem que la ciutadania de Castelldefels hagi comprès, hagi entès molt millor aquest procediment, que també cali aquesta necessitat i més aquests mesos d'estiu, i que a finals d'estiu puguem fer un balanç positiu, que per ara ho és, perquè com ens deies, teniu aquest objectiu d'estiu d'arribar entre juliol i agost a les 40.000 donacions i a data d'avui ja aneu per les 9.000, per tant, estadísticament sembla que la cosa va bé, així que des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, esperem que el missatge arribi i que aconseguiu els objectius, i estarem en contacte també de cara a final de campanya per veure si aquesta campanya, que a més m'agrada molt el nom, aquest estiu som fans de donar-ho tot, així que esperem que sí, que la ciutadania sigui fan de donar-ho tot també en aquest àmbit de solidaritat.
0: Esperem que sí. Moltes gràcies.
1: A tu, Marta, i molt bon dia. Adéu.
2: A fons.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de CEC Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: Uh-huh. I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Uh-huh. I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel. Exactament,
1: sí,
0: què han de fer?
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels, i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Uh-huh. El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fem superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, és molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres som, ja formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada. perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té qui, amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Uh-huh. I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans, en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FEC Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a les tres joies i nosaltres obsequiem amb un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors, no n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: Uh-huh. I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre, sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Mm-hmm. Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis que celebrarem el 26 de juliol, i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant, com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar als guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït, i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ai, tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres, i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data del lliurament dels premis, i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant, i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia, i gràcies també al company Miguel Navarro, que s'ha apropat a Estres Jugers per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant el programa Fem Esports als Barris, una iniciativa adreçada a joves entre 16 i 25 anys que ofereix sessions gratuïtes d'activitat física a la platja durant tot el mes de juliol. Les activitats es fan els dimecres i divendres de 8:15 a 9:15 del vespre al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions inclouen entrenaments funcionals, exercicis de força, resistència i coordinació amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables entre la població jove. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, Paquita Cruz, assegura que aquesta segona edició del programa està tenint una bona resposta per part dels participants. L'escoltem.
3: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 i 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis, perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta, perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora, perquè, evidentment, si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
2: Per participar, cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, una eina que, a més de gestionar les reserves, permet conèixer millor el perfil dels participants i fer un seguiment de l'assistència. Així ens ho explica la regidora Paquita Cruz.
3: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
2: La bona acollida de l'activitat ha fet que l'Ajuntament hagi ampliat el nombre de places disponibles per donar resposta a la demanda registrada durant les primeres sessions. Així ens ho explica de nou la regidora d'Esports i Salut.
3: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15 i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els hi ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
2: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure l'activitat física als espais públics i acostar l'esport als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. L'objectiu, segons ens explica Paquita Cruz, és continuar fent créixer aquesta iniciativa els pròxims anys.
3: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat, fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat, és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports. Mm-hmm.
2: El programa forma part de les polítiques municipals per promoure aquesta activitat física als espais públics i acostar els esports als diferents barris de la ciutat, especialment entre la població jove. Des de l'Ajuntament es recorda que l'activitat és gratuïta i que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esports als Barris s'allargarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable i gratuïta perquè els joves puguin practicar esport a l'aire lliure durant l'estiu amb previsió de continuar durant l'hivern.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant tres dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els focs artificials, la diada castellera, la cantada d'havaneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
4: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente gusta.
2: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com és el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
4: Castelldefels, cada cosa que hagamos y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no? Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son los fuegos, la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico. Como sabe policía, también no hubo grandes incidències, per tant, millor todavía.
2: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El sotsinspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
5: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observant de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs hi ha temperatures que relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
2: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per Policia Local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliguer ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
5: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys, i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara, doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb guinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
2: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les Festes del Mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: Milers de persones van omplir aquest dimarts al vespre de la plaça de Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola pel Mundial 2026. La victòria d'Espanya davant de França per 0-2 es va viure en un ambient festiu gràcies a la pantalla gegant de 50 metres quadrats instal·lada per l'Ajuntament. La jornada va començar una hora abans del partit amb música, DJ i animació, convertint la plaça en un gran punt de trobada per l'afició. L'esdeveniment es va desenvolupar en un ambient familiar i va comptar amb un dispositiu especial de seguretat coordinat per policia local, amb restriccions d'accés d'ampolles de vidre, la prohibició de material pirotècnic, talls puntuals de trànsit i la instal·lació d'un pont lila. La celebració va transcorrer amb total normalitat i sense incidències destacables. Fins a la plaça Teresa Claramunt també s'hi va desplaçar el nostre company Sebastià Andrade, que va conversar amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, sobre l'ambient que es vivia durant aquesta semifinal i la gran resposta de la ciutadania. L'escoltem.
6: Bon, la primera pregunta és per què l'Ajuntament ha decidit organitzar aquestes pantalles gegants per seguir les semifinals?
7: Bon, la veritat és que des del primer dia que va començar el Mundial són moltes les persones que s'han adreçat missatges, que volien veure la nostra selecció aquí de manera conjunta amb el resta de veïns. Nosaltres vam sempre dir que si arribaven a semifinals posarien la pantalla. Hem aconseguit arribar a la semifinal i, per tant, hem complert la nostra paraula.
6: Més enllà del futbol, quin paper creu que tenen aquests grans esdeveniments per reforçar la convivència i el sentiment de la ciutat?
7: Bé, jo crec que és important que sigui un dia de respecte, de compromís, on podem gaudir d'una jornada esportiva, però també dels valors que significa l'esport, de treball en equip, de sacrifici, i per tant que sigui un dia que guanyem, evidentment, però que sigui sobretot un dia respectuós i per gaudir-lo amb família i amb amics.
6: Quin és el missatge que voleu transmetre avui als aficionats i aficionades que vindran aquí a la plaça Teresa Claramunt a viure aquesta semifinal entre França i Espanya de Castelldefels?
7: Bueno, volem transmetre un missatge de recolzament a la nostra selecció, de poder gaudir entre tots d'un dia que serà especial, aquesta semifinal. És la segona vegada a la història que Espanya aconsegueix arribar a una semifinal. La primera vam aconseguir el Mundial i, per tant, ojalà guanyem, que podem gaudir d'una festa que sigui respectuosa, sobretot jo demano i ho estem fent, convivència, respecte per tothom, perquè si també hi ha aficionats d'altra selecció que també hi ha aquest respecte, aquesta esportivitat tan important i per tant que sigui una jornada per gaudir en família i amb els amics.
6: A nivell de seguretat ja hem vist a les xarxes socials que la policia ha compartit els dispositius de seguretat, però quins serien aquests dispositius que s'han preparat per la jornada d'avui perquè si es desenvolupi amb seguretat i una normalitat?
7: Bueno, primer hem fet tot el tancament perimetral d'aquest espai, és un espai que l'entre del centre de la ciutat, aquí cap a la zona del polígon, que té fàcil accessibilitat i també a nivell policial també és molt millor per poder gaudir la seguretat, poder garantir la seguretat de tothom. És un dispositiu que comptarà també no només a la presència de policia local, sinó també Mossos d'Esquadra i també reforç també de seguretat privada perquè tothom pugui gaudir d'una jornada tranquil·la.
2: Des de la plaça, Sebastián Andrade també va parlar amb el primer tinent alcalde, Nico Cerpa, que va destacar el caràcter familiar de la convocatòria i l'ambient festiu amb el que els veïns i veïnes van seguir el partit. L'escoltem.
6: Estamos con Nico Cerpa, primer tinent d'alcalde. Què ha sigut per la regidoria d'esports, que també la porteu vosaltres com a Som Castelldefels, l'organització d'aquest acte de la pantalla gegant per veure les semifinals d'aquest Mundial entre França i Espanya?
8: Bueno, un reto y un acierto. Mira la cantidad de gente que se está agolpando alrededor de la pantalla. Yo creo que hemos apostado fuerte, es una pantalla de las que yo creo que no tenemos en toda la comarca, por lo menos aquí en el Valle Llobregat, a pesar de que hay muchos municipios que también van a presentar el partido hoy, pero mira qué espectáculo, es una pantalla grandísima y fíjate el ambiente que hay, o sea, por lo tanto, un reto e insisto, un éxito total.
6: Fuera del fútbol, ¿cómo cree que puede afectar un acto como ese? Bueno, o afectar no, ayudar a que la convivencia, la ciudadanía y todos estén volcados por la ciudad, por Castelldefels y se reúnen en un encuentro como este.
8: Bueno, evidentemente es un acto que nos preocupa precisamente porque aquí vamos a aglutinar a más de 3.000 personas, creo yo. Hemos tenido en otras ocasiones, a raíz de algún otro partido, algún incidente y entonces esperamos sobre todo que esto se viva con respeto, esperamos que esto se viva con convivencia total, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo yo quisiera decirle a la gente que está aquí que a pesar de que el resultado pueda ser negativo, sobre todo respeto y convivencia, que no tengamos ningún incidente como en alguna otra ocasión hemos podido tener.
2: Precisament l'èxit de convocatòria amb milers de persones reunides a la plaça Teresa Claramunt ha portat l'Ajuntament a repetir la iniciativa aquest diumenge 19 de juliol, coincidint amb la final del Mundial. La pantalla gegant tornarà a instal·lar-se al mateix emplaçament i les activitats començaran a les 8 del vespre amb música, DJ i animació. També es repetirà el dispositiu especial de seguretat amb la prohibició d'accedir amb ampolles de vidre, material pirotècnic i també hi haurà talls de trànsit als carrers de l'entorn i la presència d'un pont lila. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà i natural del municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha repassat als micròfons de Ràdio Castelldefels alguns dels projectes més destacats que estan en marxa o que començaran durant els pròxims mesos. Un dels projectes més importants és la recuperació de l'espai de Can Americ, una actuació que executarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que s'iniciï aquest mes de setembre. Així ho descriu Pedro Paredes, aquesta transformació.
4: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos los últimos años a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, ese que se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se hará en dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
2: El regidor també ha posat en valor el patrimoni natural de Castelldefels i la necessitat de continuar preservant-lo per les futures generacions. L'escoltem.
4: Castelldefels es un municipio muy rico, y es lo que tenemos que seguir manteniendo, todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Canamerí con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
2: Pel que fa als barris, aquests dies ja han començat les obres de remodelació del Parc de Santa Eulàlia de Bellamar. A continuació s'actuarà el Parc de la Democràcia i també es renovarà l'espai de les fonts situades darrere de la plaça de la Democràcia, que es convertiran en una zona de jocs d'aigua. Pedro Paredes explica com evolucionaran aquestes actuacions. L'escoltem.
4: Ya han comenzado los trabajos en el Parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para el inicio de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que te hay más cerca, que es el Antoni Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vistalegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, con será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
2: L'entrevista també ha servit per fer un repàs de l'estat d'altres obres que s'executen actualment a la ciutat, com la redemolació de diverses rotondes, el pas soterrat de l'estació o les actuacions als carrers Barcelona i Diagonal. Aquest és el balanç que fa el regidor.
4: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
2: L'Ajuntament manté la previsió que bona part d'aquestes actuacions continuïn avançant durant els pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar els espais públics i la qualitat de vida de la ciutadania. El Teatre Plaza presenta a finals de juliol la seva nova temporada d'espectacles. Això es farà a la temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui conèixer tota l'oferta cultural abans de les vacances d'estiu i planificar amb temps les seves assistències als espectacles, aprofitant també els descomptes disponibles. La nova temporada tornarà a oferir una programació variada, adreçada a tots els públics i amb propostes de diferents disciplines artístiques. El cartell inclourà obres de teatre, concerts, espectacles infantils, cinema i comèdia, amb l'objectiu de continuar consolidant el Teatre Plaza com un dels principals referents culturals de Castelldefels. El regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, explica que aquesta decisió respon també a la gran resposta del públic en les darreres temporades, que ha convertit en habitual que molts espectacles exhaureixin les localitats. L'escoltem.
9: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que la gent li agradarà. Finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inagena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada, i evidentment també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
2: La programació també continuarà apostant per la participació de les entitats culturals de Castelldefels. A més, el Festival Inagena tornarà a tenir presència dins la temporada del Teatre Plaza, juntament amb les actuacions i mostres que organitzen les escoles i col·lectius artístics de la ciutat. La programació completa es donarà a conèixer durant els darrers dies de juliol, moment en el que també s'obrirà la venda d'entrades per una temporada que busca repetir èxit de públic assolit en els últims anys.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, 15 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels ha celebrat amb èxit la convocatòria per seguir la semifinal del Mundial en pantalla gegant. Milers de persones van omplir aquest dimarts passat al vespre la plaça Teresa Claramunt per seguir en directe la classificació de la selecció espanyola per al final del Mundial 2026. L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant diferents actuacions per ampliar els espais verds, renovar parcs i millorar l'entorn urbà. El regidor Pedro Paredes fa balanç de les actuacions de medi ambient a Castelldefels. Nous talents de 2026 estrena la modalitat de dansa i omplirà el castell de talent jove aquest cap de setmana. Castelldefels celebrarà aquest cap de setmana una nova edició del concurs Nous Talents, una cita que torna a apostar pel talent emergent de la ciutat i que enguany incorpora com a principal novetat una modalitat dedicada a la dansa. El Teatre Plaza presentarà a finals de juliol la nova temporada d'espectacles. El Teatre Plaza donarà a conèixer a finals d'aquest mes de juliol la programació de la nova temporada d'arts escèniques. L'Ajuntament ha decidit avançar la presentació i la posada a la venda de les entrades perquè la ciutadania pugui adquirir-les abans de les vacances d'estiu. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, estem preparant un dispositiu de màxims efectius, estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tenim protecció civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix, l'altra part ja serà el resultat del partit.
1: Per accedir a la plaça s'establiran 4 punts de control. Els agents revisaran els accessos per impedir l'entrada d'objectes que puguin representar un risc per la seguretat de les persones. Leo Piqué ens explica com funcionarà aquest dispositiu.
0: Nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà 4 entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà 4 entrades on realment estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no?, evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea per apelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no?, vull dir, això ho farem un filtratge inicial, tothom que entrarà de Sacla d'Amunt passar per aquest filtratge.
1: Entre les principals recomanacions també hi ha la prohibició d'utilitzar petards, bengales o qualsevol altre material pirotècnic, una mesura especialment important davant de l'elevat risc d'incendi forestal. Escoltem en Leo Piqué.
0: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que de fet ja vam patir a Gavà fa uns dies que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ns pot complicar molt, molt.
1: El dispositiu comptarà amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i serveis sanitaris preparats per garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. Leo Piqué detalla els recursos previstos.
0: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usessòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones de l'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'Arro, de Mossos d'Esquadra, estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi, per exemple, doncs, potser si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat considerem per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
1: Com en altres esdeveniments multitudinaris, també s'instal·larà un punt lila per prevenir i actuar davant de qualsevol situació de violència masclista o LGTBI-fòbia. En parla en sotsinspector de la policia, Leo Piqué.
0: Doncs el punt lila ja, com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat en front de l'institut, en front del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a punt lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, de

0: immediatament actuaríem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
1: Des de la policia local i l'Ajuntament es fa una crida perquè la final es visqui com una gran festa esportiva amb respecte entre aficions i civisme tant dins com fora de la plaça. Leo Piqué adreça aquest missatge a tota la ciutadania. L'escoltem.
0: El que m'agradaria, ens agradaria des de la policia, és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment, i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no?, perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no?, a la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta.
1: A partir de les 7 de la tarda hi haurà afectacions al trànsit als carrers de l'entorn de la plaça Teresa Claramunt. L'objectiu és que la final del Mundial torni a convertir Castelldefels en un gran espai de trobada on l'esport i la convivència siguin els veritables protagonistes. Aquest dissabte, Castelldefels viurà una nova jornada dedicada a la solidaritat amb dues iniciatives que compartiran protagonisme. La plaça de l'Església acollirà una nova edició del Dissabte Solidari, mentre que la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, serà l'escenari d'una nova campanya de donació de sang de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Una oportunitat per conèixer la tasca de les entitats solidàries de la ciutat alhora contribuir a salvar vides amb un gest que només dura uns minuts. El Dissabte Solidari, organitzat pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, reunirà una desena d'entitats que treballen durant tot l'any en projectes de cooperació internacional, educació i justícia global. Ho explica en Ramon Amador, regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com hem comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
1: La jornada començarà a les 7 de la tarda i combinarà activitats familiars, estants informatius i actuacions musicals pensades per acostar la solidaritat a tota la ciutadania. Ramon Amador destaca també la programació prevista i posa en valor la feina que desenvolupen les entitats del municipi. L'escoltem.
2: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tota la, tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
1: A pocs metres de la plaça de l'Església, la plaça Neus Català acollirà una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. La campanya arriba en un moment especialment important, ja que durant els mesos d'estiu les donacions acostumen a baixar mentre les necessitats dels hospitals es mantenen. Amb una sola donació es pot ajudar fins a 3 persones. Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, explica la situació actual de reserves.
3: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a bueno, les donacions. Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: A Castelldefels les donacions també han disminuït respecte a l'any passat i aquesta campanya extraordinària vol contribuir a recuperar aquestes xifres. Marta Coca detalla la situació al municipi.
3: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament uns 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat. Amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca. Intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: La unitat mòbil estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Hi poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que gaudeixin de bona salut i portin el DNI. Abans de la donació es fa una breu entrevista mèdica per comprovar que es compleixen tots els requisits. Ho recorda Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits.
3: Al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió. Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més del nivell d'hemoglobina, la tensió i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva. És un procediment molt senzill, al arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic, són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri. Hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Llavors és important hidratar-se, important menjar i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Dues iniciatives que comparteixen un mateix esperit solidari i que aquest dissabte convertiran el centre de Castelldefels en un punt de trobada per ajudar els altres, ja sigui coneixent la feina de les entitats o fent una donació de sang que pot arribar a salvar fins a 3 vides. El regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destaca el certamen que ha consolidat com un espai on, més enllà de les competicions, els artistes poden compartir experiències i crear noves col·laboracions en el certamen Nous Talents. L'escoltem.
4: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat vam provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
1: En aquesta nova edició de Nous Talents hi participaran 18 propostes musicals i 7 de dansa, una xifra que converteix aquesta convocatòria en una de les més nombroses dels darrers anys. Les semifinals tindran lloc divendres i dissabte a les 9 del vespre als Jardins del Castell, mentre que la final se celebrarà diumenge a 11:15 del migdia al Teatre Plaza. Els guanyadors de cada categoria rebran premis econòmics i també l'oportunitat d'actuar a la pròxima Festa Major d'estiu. Cristian Umdamal explica que la incorporació de la dansa amplia les disciplines representades i consolida el Castell com un escenari de referència per al talent local. L'escoltem.
4: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tot els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb més l'actuació de Festa Major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
1: Més enllà dels premis, el certamen busca donar continuïtat als artistes de la ciutat. Els guanyadors passen a formar part de la programació cultural municipal i poden actuar en diferents espais de Castelldefels al llarg de l'any. Segons destaca el regidor de Cultura i Joventut, aquest és el principal objectiu del concurs: oferir als joves creadors una plataforma perquè el seu talent tingui recorregut més enllà del mateix certamen. L'escoltem.
4: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que no, no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que té d'aquí, des de la sortida del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'entrada tant de les dues semifinals com la final és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, que podrà descobrir les noves veus i propostes artístiques de Castelldefels.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi? Quan es demana un desig així... el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona, Mariona, cuida, noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, a pupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla de Mónica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va! Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boig em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons... I això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà el coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emperrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i lafiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer?
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella, X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat, que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu, i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guarda el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia de manera de fer-lo caminar. I estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i fer anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis al Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregà entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anaven passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa a qui es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, al massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies, les unes rentant la roba, les altres capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquit d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: i de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar, però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: En aquest cas, si em dones les sabates, sé que vindré. I així me'n punxaré.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll, però el mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu:
2: quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir:
2: Sí, m'avorreixo molt. Crec que sí que cridaré.
1: Que ets boig! Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino i jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos, que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llama a amagar-se a la selva, però el mico no podia córrer, ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Emoció, aventures, misteri i molt més és el que ens aporten els contes. Ens ajuden a millorar el nostre estat d'ànim, a reconèixer en un altre format allò que som o bé que ens agradaria ser.
1: I tant que sí. I a vegades ens serveixen per escampar la boira i desvincular-nos per uns moments d'allò real que no ens agrada o que no s'està fent bé. Els contes ens permeten ser nosaltres mateixos i, a la vegada, ser una altra persona. Ens podem imaginar que som una princesa, un drac, una bruixa o un bruixot, o fins i tot una flor. I és que a nosaltres, a l'hora del conte, ens agrada passar una bona estona interpretant personatges ficticis.
0: Intentem setmana rere setmana, gràcies a la xarxa de comunicació local, arribar arreu de Catalunya i Andorra, amb contes i llegendes perquè passeu una bona estona de fantasia.
1: Aquesta setmana us portem tres contes: el mico i la guineu, la nena, el panda i el mico, el Pere, el gandul i el rei dels trolls. El primer conte és el mico i la guineu, un conte tradicional de Paraguai. Una guineu volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino, però no tenia el seu permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu amic, el mico, si la hi podia acompanyar.
0: Aquest conte originalment estava escrit en guaraní, que és una de les llengües indígenes ameríndies amb més parlants. Descobrim què els hi passarà al mico i la guineu. Anem, doncs, i presteu atenció al conte.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: No pas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el Mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll, però el Mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu:
2: quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el Mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir:
2: Sí, m'avorreixo molt. Crec que sí que cridaré.
1: Que ets boig! Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino i jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el Mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos, que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el Mico no podia córrer, ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el Mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot creixent.

0: De seguida aran, segur que t'agradarà. El proper conte es diu La nena, el panda i el mico, escrit per Sara Gorman Maimó.
1: Aquest conte m'agrada molt.
0: La Xixé és una nena de 6 anys que viu en un poblet al cor de la Xina, i en Pelut és un osset panda que viu al bosc de bambú que hi ha a darrere del jardí de la casa de la Xixé. Avui la Xixé ha arribat a casa més aviat del que és habitual.
2: I demà comença la festa major del seu poble i les classes han acabat una hora abans. De camí a casa, la Xixé ha passat pel davant de la gran carpa que cada any instal·la l'alcalde del poble per acollir el gran circ de la Xina. Però el millor serà que coneguem ja a la Xixé, escoltant el conte de La nena, el panda i el mico.

0: Cada dia, quan la Xexia surt de l'escola, va corrents cap a casa per sortir a jugar amb el seu amic pelut. La Xexia és una nena de 6 anys que viu en un poblet al cor de la Xina. I el pelut és un osset panda que viu al bosc de bambú que hi ha darrere del jardí de casa de la Xexia. Avui ha arribat a casa més aviat del que és habitual. Demà comença la festa major del seu poble i les classes han acabat una hora abans. De camí cap a casa, ha passat per davant de la gran carpa que cada any instal·la l'alcalde del poble per acollir el gran circ de la Xina. Al circ hi participen sempre els mateixos pallassos, mags, ballarines i saltimbanquis. A més, també hi fan les seves actuacions els tigres, elefants, els cocodrils i els micos. Un cop a casa, ha berenat i ha anat a buscar el seu amic pelut. Tots dos s'han passat la tarda jugant a fet i amagar al jardí de casa de la Xiexie. Al vespre, després d'hores de rialles i diversió, la Xiexie i en Pelut han sentit un soroll tot just quan s'acomiadaven. El soroll provenia del mateix jardí de casa de la nena. S'han posat a investigar. I a mesura que s'apropaven a l'origen del misteriós so, aquest s'anava fent més intens. Han continuat buscant i, finalment, en Pelut s'ha trobat de cara amb un mico que plorava enfilat dalt d'un arbre.
1: Qui ets tu?
2: Em dic Petit.
3: I per què plores, Petit?
2: M'he escapat del circ. Allà m'obligaven a treballar molt i no m'agrada. Jo prefereixo anar a l'escola dels micos amb els altres micos que tenen la meva edat per estudiar.
1: I què podem fer per ajudar-te?
2: M'agradaria poder quedar-me amb vosaltres. Us he estat observant tota la tarda i he vist que us ho passeu molt bé. Jo volia ser amic vostre i poder jugar a fer i amagar amb vosaltres.
0: A en Pelut i la Xexie els ha semblat una molt bona idea i s'han compromès amb en Petit a acceptar-lo i formar entre els tres una petita colla. De cop...
4: Uiu! Sóc el propietari del gran circ de Xina.
1: I ara què fem?
3: Ai, corre. Petit, entra a casa i amaga't sota el meu llit. Allà no et trobaran. Vinga, corre, dona't pressa.
0: Quan en Petit ja estava amagat sota el llit, la nena ha obert la porta.
3: Bona tarda, senyor. En què el podem ajudar?
4: Veureu, aquesta tarda he perdut un dels meus micos. I sense ell no puc continuar amb el meu espectacle. Per casualitat, no l'heu vist?
1: Vaja, doncs, no. Em sap molt greu, però no sé com podem ajudar-lo. Nosaltres hem estat aquí tota la tarda i no hem vist pas cap d'amico.
4: Bé. Moltes gràcies. Si en teniu notícies, desitjaria que m'ho féssiu saber.
3: Sí, tant. No en tingui cap dubte.
0: Ha convidat a marxar el senyor propietari del circ i ha tancat la porta al seu darrere. S'ha afanyat a explicar en Petit que el propietari del circ el buscava i el mico els ha estat molt agraït per haver-lo encobert.
2: Nois, moltíssimes gràcies. I hi ha una altra cosa també que m'agradaria demanar-vos. El circ, jo no sóc l'únic que hi treballa. Amb mi n'hi ha més micos i també... tigres, elefants i fins i tot cocodrils. Tots són petits com jo i també mereixen alguna cosa més que viure en un circ ambulant fent espectacles de poble en poble. M'agradaria que m'ajudéssiu a alliberar-los ells també.
1: És clar que sí. Què hem de fer?
0: En poca estona, la Xexie, en Pelut i en Petit han reunit tots els habitants del poble davant de la gran carpa que acull el gran circ de la Xina per demanar l'alliberament de tots els animals. El propietari del circ, en veure el rebombori, ha sortit a demanar explicacions als veïns del poble. Com a representant dels habitants del poble, la Xiexie ha demanat l'alliberament immediat de tots els animals privats d'anar a l'escola com

0: I el darrer d'avui és un conte tradicional del folklore noruec, escrita per Henrik Ibsen, Pere el Gandul i el rei dels trolls. El personatge principal baixa a un món subterrani, atret per les riqueses i els honors que li permetran casar-se amb una princesa troll.
1: Però, per poder-ho aconseguir, haurà de renunciar a la seva condició d'home. Davant d'aquesta situació, fugirà i passarà la resta de la seva vida corrent món, fins que, després de 1000 aventures, potser trobarà a la seva estimada. Jo crec que té molt bona pinta aquest conte. Per a tots vosaltres, Pere el Gandul i el rei dels trolls.

0: en Pere el Gandul era digne representant del seu nom. Només pensava a rodar per les muntanyes i a dormir a les vores dels torrents o a veure les tavernes amb brivalls de la seva espècie. I després de la mort del seu pare, la seva pobra mare s'escarrassava treballant al camp tota sola. Quan en Pere tornava a casa, ella intentava de fer-lo entrar en raó.
1: No pots pas fer de rodamont tota la vida. Ja és hora que et casis i busquis feina. Almenys arregla el sostre de casa, que aviat em caurà a sobre.
2: Ai, mare, jo no serveixo per ser pagès o fuster. Un dia em casaré amb una princesa, viuré en un castell i tindré una colla de criats.
0: Llavors, la pobra dona arronsava les espatlles i callava. Un vespre, en Pere va decidir anar a ballar, però no es va molestar ni a rentar-se ni a canviar-se de roba. Quan les noies el van veure arribar, greixós, despentinat i amb la roba enfangada, cap no hi va voler ballar. Així que es va quedar en un racó tot sol i emmurriat. De sobte, va veure entrar l'encantadora Sueva i els seus pares. De seguida va saltar al seu davant, la va convidar i sense ni tan sols esperar la resposta, la va arrossegar entremig dels balladors. Sueva era tan dolça i tan gentil que no es va molestar per la mala educació del xicot. Cal dir que en Pere era un xicot ben plantat, però la mare de Sueva coneixia la seva fama de gandul i es va enfadar molt quan va veure la seva filla ballant amb ell. La mare li va fer senyal que tornés al seu costat.
3: Pere, deixa'm estar, la meva mare em crida.
0: Per tota resposta, ell la va estrènyer ben fort. Ella va insistir.
3: Si es plau, deixa'm anar.
2: No, vull ballar amb tu.
0: Tothom reia de veure'ls discutir. Finalment, ella va aconseguir-se deixar-se anar i va marxar plorant. Furiós perquè la xicota l'havia abandonat, en Pere se'n va anar a la muntanya. Hi havia lluna plena i s'hi veia quasi com si fos de dia, tot i que faltava poc per la mitjanit. De sobte, es va adonar que algú caminava darrere seu. Es va aturar amb el cor bategant i va veure que era una noia sola. Però la va trobar molt estranya, amb aquell nassot tan llarg que es balancejava d'un costat a l'altre, com la trompa d'un elefant. Li va preguntar...
2: De quin poble sou vos?
4: Jo no sóc de cap poble. Sóc la filla del rei Baboro.
0: Llavors, ell va comprendre que aquella noia pertanyia al poble dels trolls i no va poder evitar una esgarrifança. Després, va pensar que ara era l'ocasió somiada de freqüentar una princesa. Però... una princesa acceptaria de casar-se amb un simple pagès? Llavors ell, desvergonyit, va dir...
2: Doncs jo sóc el príncep Pere, fill de la reina Matilde. Em passejo pel país per veure com viuen els meus súbdits. I vos, princesa, què feu per la muntanya aquestes hores?
4: He sortit a refrescar-me una mica. Fa tanta calor a la sala del ball del palau.
2: Alça! Vos també teniu un ball aquest vespre? Però on és

0: El vostre palau.
1: Veniu, príncep Pere, us l'ensenyaré. Us convido al gran ball dels trolls.
2: Pere era gandul, però no era pallús. Sense dubtar, va seguir la princesa troll fins al camí que s'endinsava al cor de la muntanya i conduïa a una immensa caverna. El terra trontollava de trolls que ballaven mentre uns altres menjaven i bevien al voltant d'una taula immensa presidida pel rei Baboro. L'arribada d'en Pere va ser sonada. I les noies trolls, quan el van veure, van començar a fer esgarrips i xisclets. Llavors en Pere es va posar tot cofoll i va adoptar un aire presumptuós. Però aviat les xerrameques de les trolls el van fer sentir incòmode.
3: M'agradaria picar-li el cul. No, deixeu-me. El tallaria tuixet i la faré rostir.
4: Jo també vull tastar-lo.
2: Tots els trolls feien pinya al voltant d'en Pere saltironant de contents i llampant-se els morrets. Afortunadament, la princesa va anar a parlar amb el seu pare i el rei va picar de mans.
5: Silenci! Així que tu ets un príncep?
0: Doncs sí, sóc el príncep Pere, fill de la reina Matilde.
5: Molt bé, molt bé. I et vols casar amb la meva filla?
0: Jo, la veritat és que no ho havia pensat gaire, però ja que vos m'ho proposeu, accepto la mà i el regne com a dot.
5: Ep, no tan de pressa. Tindràs el meu regne després de la meva mort. Abans, cal que passis algunes proves, però no t'amoïnis. Si no ets digne de ser el meu gendre, sempre seràs bo per ser menjat.
2: Després d'aquestes paraules, una tempesta de crits, de rialles i de picaments de peus es va desencadenar entre els trolls.
4: La prova!
2: Per esdevenir rei, en Pere estava disposat a tots els sacrificis. Va declarar fermament.
0: Me'n sortiré de les proves.
5: Primer, has de portar una cua com tots nosaltres. És un signe de noblesa.
2: Un troll va anar a buscar la cua de la vaca que havien servit al banquet i la va enganxar al darrere d'en Pere. El noi va començar a remenar el cul amb cadència per fer voltar amb força la insígnia de la seva noblesa. Els crits de joia i els cops de peu es van multiplicar.
0: Ah, el meu poble ja m'aclama.
5: Ara menjaràs i beuràs amb mi.
2: Dos trolls van portar plats i copes. El rei es va inclinar per olorar amb aire de gourmet la pudor de podrit i d'excrements que feien. Va oferir una copa en Pere tot dient:
5: són especialitats del meu regne, del teu futur regne.
2: Però la pudor era tan repulsiva que en Pere la va refusar enèrgicament. De seguida, els trolls s'hi van acostar. Quan va veure aquells morrets cargolats damunt d'aquelles dents tan punxegudes, en Pere va agafar la copa, es va tapar el nas i es van passar el líquid sense respirar. Llavors, els trolls el van aclamar. I enmig de la gatzara, ningú no es va adonar que en Pere es tombava per vomitar el que acabava d'empassar-se.
5: Perfecte! Menja i beu tant com vulguis mentre es duri l'espectacle.
2: Els trolls s'amuntegaven al costat de la cova mentre els músics i els ballarins se situaven al mig. Imagineu, 30 gats amb la cua atrapada en una ratera i tindreu una idea de la música. Imagineu-vos 3 elefants saltironejant i 10 porcs que recalgolen i tindreu una idea dels ballarins. Els trolls sospiraven i s'aixugaven els ulls perquè estaven molt emocionats per l'espectacle. Però en Pere es cargolava de riure. Quan el rei se'n va adonar, es va indignar. Va picar de mans i va aturar l'espectacle. Es va aixecar i, adreçant-se a en Pere, va dir amb aire solemne:
5: malauradament, ja veig que no ets sensible a la música i a la dansa, ni tampoc als menjars exquisits. Llàstima! De què et serveixen els ulls, les orelles i la llengua? Afortunadament, et tinc afecte i te'n donaré proves. T'arrencaré els ulls i la llengua. Així et podràs quedar amb nosaltres sense cap problema.
2: En Pere es va aixecar esgarrifat. Va començar a recular cap a la sortida i va cridar al rei.
0: Pareu. No vull quedar-me sec i mut. No em vull quedar amb vosaltres. Mira, no em vull quedar amb vosaltres. A més, no sóc cap príncep. He dit una mentida. M'ho he inventat tot.
2: Els trolls s'hi acostaven perillosament. Llavors ell va començar a córrer amb totes les seves forces cap a la sortida. Una patuleia de trolls es va llançar darrere seu xisclant. Amb el cap bullint i el pit a punt d'esclatar-li, en Pere corria pel camí que pujava cap a la sortida. Finalment, va veure allà dalt de tot una claror. La llibertat, la vida, però els trolls ja se li havien enfilat per la roba i la hi començaven a estripar amb les ungles i les dents. A unes quantes passes de la sortida va caure, rendit. I aquella tropa cridanera se li enfilaren per damunt.
0: Aquesta vegada s'ha acabat.
2: Llavors, enmig del silenci de la nit, es va alçar el to greu d'una campana. De sobte, els trolls es van tapar les orelles mentre grinyolaven i retornaven cap a l'interior de la muntanya. En pocs segons, tots havien desaparegut i en Pere va restar sol, mig estabornit, masegat, però viu. Sense perdre temps, va baixar cap a la vall, cap a la campana que encara sonava. Va arribar al poble i va anar de dret a l'església.
0: Vull saber qui toca les campanes en plena nit. Segurament no ho ha fet expressament, però m'ha salvat la vida.
2: Quan va entrar a l'església, la campanera es va llançar als seus braços. Era Sueva. La noia li va dir:
4: t'he vist marxar cap a la muntanya. Llavors he esperat. Com tu no venies, he pensat en els trolls. He tingut por per tu i he tocat les campanes per espantar-los.
0: I l'has encertada. Si sabessis la por que he passat. Em sembla que tot això m'ha fet passar les ganes de rodar per les muntanyes. Imagina't que he estat a punt de desvenir el príncep dels trolls. Però a partir d'avui, tu seràs l'única princesa per mi.
2: Al cap d'uns quants dies, en Pere es va casar amb la Sueva. Perquè ell anés a viure a casa seva, va arreglar la teulada de la casa i es va posar a treballar de valent. Va fer de pagès durant tota la vida, però tot i amb això va ser feliç com un rei.
6: Si d'una cosa podem estar orgullosos a l'hora del conte és saber que les paraules perdudes us arriben a tots vosaltres. I us dic això perquè han rebut un correu d'una nena que des de fa 6 anys ens segueix i que, gràcies a la secció de les paraules perdudes, està aprenent com, per exemple, el significat de la paraula llom, és a dir, el llom d'un llibre. Bé, a veure, Mercè, quina és la paraula d'avui?
7: Doncs mireu, la paraula d'avui té més d'un significat. D'això en diem paraules polisèmiques. La paraula és esmolet. Lluís, a tu t'han dit mai quin esmolet? Quan eres petit, vull dir. I segur que igual que jo, havia sentit passar l'esmolet pel carrer, oi, Lluís?
6: I tant! Sempre teníem a casa un cistell on posàvem els ganivets per afilar i quan sentíem el xiulet típic de l'esmolet, baixàvem al carrer perquè ens tornés a deixar els ganivets com nous.
7: Doncs mira, ara buscarem els significats d'aquesta paraula esmolet.
6: Esmolet, persona molt eixerida, espavilada, o també el qui té per ofici esmolar ganivets i altres eines.
7: Doncs és genial. Aquí tenim els dos significats d'aquesta paraula que està bastant en el racó de les oblidades. Però ara que la coneixeu, tots els joves que ens esteu escoltant o la recordem, els que no som tan joves, serà el moment de fer-la renéixer. Violeta, ja tens una paraula més per apuntar al teu diccionari.

0: I entrem una altra vegada a la recomanació de llibres. La veritat és que ja en tenim uns quants. I avui què ens portes, Mercè?
1: Doncs mireu, avui portem una història entranyable, plena de tendresa i d'amor, acompanyada d'unes il·lustracions en tons suaus de gran dolçor. Aquest conte es diu Endevina com t'estimo, escrit per Sam McBratney i Anita Jaram.
0: Qualsevol història en format conte o novel·la que ens recordi la importància d'estimar sempre serà benvinguda. Ai, que bonic que és estimar i que t'estimen. No ho creieu?
1: I tant que sí, és molt important, Lluís. Fas bé de recordar-ho.
0: Ai, us faig incentiu del conte, vinga, va. És l'hora de ficar-se al llit i la llebre petita entaula un senzill i tendre diàleg amb la llebre gran per descobrir qui estima més a l'altre. La llebre petita, per demostrar com estima la llebre gran, estén els seus braços tot el que donen de si, s'alçar i estirar tot el que pot, salta el més alt que mai ha saltat.
1: Però sembla que la llebre gran té els braços més grans, és més alta i pot saltar més amunt. Llavors, com podrà la llebre petita demostrar que el seu amor és més gran? És molt important recordar a les persones que tenim al costat que les estimem. Sovint ens costa manifestar-ho, però ho hem de fer, s'ho mereixen. Recordeu, Endevina com t'estimo, de Sam McBratney i Anita Jaram, editat per Editorial Coquinos, i aquest cop podem dir que està recomanat per a tothom!

0: Oh, Mercè, ja s'està acabant el programa. Bueno, però, com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb bona música. A més, avui a ritme de rock, de rock and roll, amb la cançó Tutti Frutti, dels Rocks per Xics. Avui hem estat amb tots vosaltres,
1: Mercè Sánchez,
0: i un servidor, en Lluís Miquel García.
1: I no falteu a la cita la propera setmana en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. I us diem adéu, amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Campania.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Everybody knows somebody from Mighty Hall. Everybody knows somebody from Mighty Hall. Everybody knows somebody.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament. Avui és dilluns i, com cada dilluns, ens acompanya Som Castelldefels. En aquesta ocasió, el regidor d'Educació i Solidaritat, Ramon Amador. Molt bon dia, Ramon.
3: Doncs molt bon dia.
2: Què tal estàs? Com ha anat el cap de setmana?
3: El cap de setmana ja ho sabeu, perquè tothom, tot l'Ajuntament, pràcticament tot el personal, sobretot el cos de seguretat i voluntaris i demés, hem tingut un cap de setmana molt mogut sobre el tour i sobre altres qüestions de les festes lluminetes, de l'inici del Palm Market, també amb un èxit, ja ho heu vist a les xarxes, un munt de gent, però bueno, animats, molt bé, no? Sí.
2: Molt bé, molt bé. I també molt bé, continuen amb molta feina les seves seccions, solidaritat i també educació. Si li sembla, començarem per solidaritat, perquè tenim a tocar un acte molt important dins del calendari d'aquesta àrea.
3: Doncs sí, la veritat és que el passat ja ha passat. O sigui, el cap de setmana, amb tota la preparació que té totes aquestes activitats, ja doncs, han transcorregut. I ara, doncs, què tenim i què propostes tenim pel davant? Doncs, per mi, un acte doncs, que... Bueno, de fet, dos actes que ara ho comentarem. No? Un, principalment, que és la propera setmana, el 18 de juliol, i els dos actes, aquest del 18 de juliol, que ja, jo crec que ja sabeu de què estic parlant, que és del dissabte solidari, doncs, i l'altre és també, que comentaré i diré alguna coseta, que ja també ho estem preparant, que és l'acte d'inauguració del nou curs escolar, perquè també és un acte molt esperat i reconegut dintre de la comunitat educativa. No? Doncs aquests dos actes doncs, impliquen i tenen una implicació també gran sobre la ciutat. No? I per mi doncs, són actes, sobretot aquest dissabte solidari, enmig de les vacances, enmig de tot aquell d'aquestes activitats d'oci i cultura, de les festes, les festes del barri, festes també, les festes del mar, que són aquest cada setmana també, les festes majors també, la festa major del municipi, doncs per mi el dissabte solidari és també doncs, un acte important.
2: Mm-hmm. Que ens arriba, com ens deia, el dissabte 18 de juliol, concretament què podrem trobar en aquesta jornada i on?
3: Sí, bueno, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances. O sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola. No? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible i ho veiem també i si vols també ho podem comentar també una miqueta que és el que podem fer sobre el que ha passat al terratrèmols de Veneçuela. No? Però bueno, dissabte solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants, hi haurà també concerts, tres concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
2: I ja tenim tota la programació definida amb els horaris concrets d'aquests concerts, els tallers, quan seran?
3: Sí, doncs, de fet, com ara tot el municipi està, aquí dic en quant a publicitat, a los opis i de més, està la festa, les festes del mar.
2: Exacte.
3: Doncs a partir de dilluns ja es veuran els cartells del dissabte solidari, ja està a la web i es difondran també a través de les xarxes socials, però doncs, comença, com hem comentat, l'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit, ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
2: És un llarg recorregut el que fan, exacte. Això no és una carrera, un sprint, és una carrera llarga.
3: És exacte.
2: Quantes entitats tindrem participant al llarg d'aquest dissabte solidari?
3: Tinc aquí, jo crec que són la majoria, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, les 12, 13. Sí, sí,
2: 12
3: sí,
2: sí. 13 entitats sí. Locals que ens ajudaran a veure el que fan sobre el terreny al llarg d'aquest dissabte solidari.
3: Ah, exacte, exacte. I per mi, doncs, ja he comentat, i ho torno a dir perquè per mi és un moment de la vida de la ciutat on a vegades pensem que l'educació està de vacances, no? Sovint imaginem les escoles buides, les aules i els llibres fora, no hi ha examen, no? Però continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
2: I aquest dissabte solidari, que ja per fer un tancament, recordem que, com ens explicava, és el dissabte 18 de juliol a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, ens arribarà en un context informatiu en el qual l'Ajuntament s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació per ajudar les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Perquè és important que una ciutat com la nostra, com Castelldefels, participi també en aquest tipus de campanyes?
3: Doncs, quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida i jo estic molt orgullós de Castelldefels perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels. No només amb els actes com el dissabte solidari i altres altres actes que fem durant tot l'any, després de l'estiu tindrem les jornades de pau i solidaritat, sinó que això també doncs, repercuteix en fer pràctic tot el que sentim i vivim com a pau, solidaritat, cooperació. No? Hi ha persones que ho han perdut tot. I qualsevol ajuda suma. I per això, des de l'Ajuntament, hem fet aquesta crida del Fons de Cooperació perquè creiem que és una de les millors formes. O sigui, tenen molta experiència, tenen molts contactes, aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i és una forma i una garantia de saber on anirà tota aquesta ajuda. No? I l'Ajuntament, doncs, com has comentat, doncs, se suma a aquesta crida d'emergència realitzada a través del fons i també doncs, aquesta crida doncs, la fa extensible a tota la ciutadania, el fons, amb un número de compte, amb un Bizum, i sabem que doncs, després, quan toqui, doncs, es faran un retorn, una avaluació, un estudi, sinó on s'han destinat tot el que han recollit.
2: Uh-huh. I quina és la millor manera de col·laborar en una emergència d'aquestes característiques? Perquè sovint es parla de recollida de material i de ben segur les persones que ens escolten hauran vist que aquí també a Castelldefels hi ha hagut algun lloc on s'ha fet una crida per material. Però els experts i des de l'Ajuntament us sumàveu a aquesta crida del Fons Català de Cooperació i feia una recomanació molt important sobre aquest tipus de col·laboracions.
3: Així és. O sigui, de fet, mira, jo també podria comentar-vos, i ho dic públicament, hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material. De fet, tenen i s'ha difon a través de les xarxes doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes d'higiene, aigua embotellada, aliments i de més, no? Això és una iniciativa privada com a d'altres. O sigui, aquí únicament jo tinc coneixement únicament aquí a Castelldefels d'aquesta iniciativa, però tinc coneixement que a Barcelona doncs es fan altres entitats també de nivell privatiu, altres tipus de recollida, també altres entitats que tenim aquí a Castelldefels, que són entitats no locals, sinó més globals, tenen també altres campanyes obertes. Per nosaltres, el que recomanem, i això també doncs, és també una directriu que ens fa arribar des del fons, és que en aquesta situació és molt important la ubicació, i la ubicació és que és un país molt llunyà. I no és com a València, que el que van fer doncs, quan va ocórrer el de València van obrir nosaltres aquí com a Ajuntament un punt de recollida de material i nosaltres mateixos ho van portar tot. Aquí doncs, portar material doncs, ajut, doncs, triga massa en arribar, es perd molta oportunitat de ser veritablement útils, per una banda per l'elevat cost econòmic, i ambiental, que suposa portar una tovallola o tubar aigua, roba, menjar, i és que hem de ser conscients que Venezuela és un país ric, al costat té altres països també molt rics que poden ajudar, que poden, doncs, en aquesta ràpida emergència poden ajudar i poden aportar, o poden inclús en Venezuela comprar material de primera necessitat a altres països que estan al costat, i nosaltres el que pensem és això, que per aquests motius el més útil és aquesta ajuda, aquesta ajuda econòmica a través de fons també que de confiança, com és el fons de reconeixement internacional també, i poder ajudar-los en aquesta d'aquesta forma, no? I també hem de pensar una altra manera de poder ajudar, i és que això, aquesta situació d'emergència, ja s'ha fet una actuació ràpida d'urgència, però també falta i s'ha de considerar, ja estan pensant en una reconstrucció, i això trigarà. I aquí és on també podem continuar ajudant d'aquesta forma econòmicament, perquè trigaran mesos en poder reconstruir tot el que s'ha fet malbé, no? Tots els edificis, escoles, hospitals, vivendes, i llavors també hem de pensar en que la part més útil des d'una part nostra, des d'aquí, des de on podem ajudar, des de Castelldefels, no? La reconstrucció és també molt important, i això trigarà, i aquí és on també doncs, és necessari aquesta reconstrucció per poder ajudar.
2: Mm-hmm. Doncs amb això finalitzem aquest primer bloc centrat en l'àmbit de solidaritat i passem a l'altre seu gran àmbit, que és el d'educació. Aquí, òbviament, hem de començar parlant que acabem de finalitzar el mes de juny, un mes de cloendes del curs escolar. Quin balanç en fa com a regidor d'educació?
3: Uf, la veritat és que ha sigut un curs complicat. Ha sigut un curs complicat. Però la veritat és que estem molt, bueno, personalment estic molt content. Estic molt content perquè, bueno, hem tancat, hem fet cloendes de projectes molt, per mi, molt bonics, molt, amb molt d'èxit, perquè hem vist doncs, veure com jo, el jovent, doncs, que aquesta és la idea també de la majoria dels projectes que tenim a educació, i és que puguin continuar estudiant, que poder reduir l'índex d'abandonament, d'absentisme per una banda també, però sobretot d'abandonament, que puguin continuar amb aquest espírit de formació al llarg de la vida, i això doncs, projectes com l'Eslora, doncs, el Mar 21, doncs, ho aconsegueixen, no? Ho aconsegueixen. El PFI també, una cloenda del PFI també, molt contents, tot el professorat, tota la part tècnica i la veritat és que estem molt contents.
2: Quins reptes creu que continuen pendents en aquest àmbit, en l'educació? O què és el que es plantegen ja de cara al nou curs? Perquè ens avançava també que ja estan plantejant-se aquest acte d'inauguració del curs escolar.
3: Exacte. Doncs mira, jo quan vaig començar a ser regidor d'educació, ho he comentat alguna vegada, vaig agafar vacances a final d'agost, sobretot, després de la festa major. És quan la majoria dels regidors i regidores de l'Ajuntament agafem dues setmanetes de vacances a final d'agost, no? per agafar doncs, força per començar, a tornar a començar. No? Uh-huh. I el que va ocórrer és que ja al final d'agost ja van començar a trucar-me direccions, directors i directores de les escoles per tenir l'escola, el centre, doncs, adequat per a l'1 de setembre, que és quan venen tot el personal professorat, no? I per què dic això? Perquè les direccions són les últimes que marxen, de fet marxen als finals de juliol, i són les primeres que tornen, que comencen després de la festa major, ja estan allà abans d'acabar l'agost, no? I et deia això perquè ara també, igual que nosaltres, des de l'Ajuntament, ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem doncs, amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any doncs, farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això doncs, també doncs, és un esforç per part de l'Ajuntament, però també doncs, el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa. Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara doncs, el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació doncs, tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, doncs estarem doncs, enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? Que és que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
2: Uh-huh. Perquè de quantes places estem parlant al Teatre Plaza? Unes 300 són
3: aproximadament? 403, 404, sí. Uh-huh. Són, n'hi ha unes quantes, o sigui que per omplir-lo, a veure si l'aconseguim, és, bueno, és un repte.
2: Il·lusionant.
3: Il·lusionant, total.
2: I ja tenen una data aproximada? Ja estan...
3: Sí, és el 4, divendres 4 de setembre a l'1. A la una, doncs, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si alguna família, algun familiar vol venir, doncs serà benvingut, benvinguda. I aquí doncs, farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però va, ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar doncs, en Operació Triunfo per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i doncs, el que tenim allí doncs, és tota una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
2: Ostres! Tota una declaració d'intencions.
3: Exacte, perquè, com sabeu, ja ho hem comentat abans una mica, no? El curs ha acabat una mica complicat i sobretot perquè bueno, les professionals d'educació mereixen començar el curs sentint-se reconeguts i aquest acte doncs, vol ser precisament això, un espai de trobada, de reconeixement i també d'inspiració amb l'Andrea, no?
2: Doncs aquesta seria la gran actuació educativa que ja tenen en marxa de cara al divendres 4 de setembre. Ja, de manera general, també podem parlar una mica de quin paper tenen aquest tipus d'actes dins de tota la comunitat educativa i dins d'aquesta programació, aquesta nova prioritat de cara al curs 2026-2027.
3: Mira, doncs el que em preguntes, per mi, ha sigut l'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat. I és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi, tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició. I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això, o sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament, amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
2: I un altre dels factors clau que ens han anat compartint en altres cofis anteriors és la inclusió, que entenc que ve també amb aquest afavorir la inclusió.
3: Bueno, aquest és un tema també, ho parlarem extensament, perquè aquest any Aquest any ha sigut la primera vegada també i hem donat ja unes subvencions a les extraescolars pel proper curs, on hem augmentat 100.000 euros en la partida d'extraescolars únicament per la inclusió. O sigui, hem aconseguit doncs, augmentar un formador, un tècnic, una persona doncs, que estarà recolzant a altres persones que estiguin donant les tallers per aquesta inclusió. O sigui, ja no estaran soles les persones, o sigui, el problema que teníem fins ara era una persona durant el curs o el taller estava sola i necessitava doncs, atendre a persones, a infants amb necessitats educatives diferents, doncs hem apostat per tenir una altra persona per poder ajudar en aquestes situacions. I això també doncs, és una millora. Hem aconseguit, avui no ho he portat, però durant aquest curs hem també iniciat diferents ajudes i millores en quant a nivell educatiu, que ho comentarem a l'inici de curs.
2: Mm-hmm. Perfecte, doncs ha apuntat també aquest tema per recuperar-lo amb l'inici de curs. Amb això ja ens acomiadem, amb aquests dos grans actes. El primer ja el tenim aquí.

0: Solidaritat i membre de Som Castelldefels. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé el dia i l'estiu.
1: Exacte,
0: tota aquesta feina que queda d'estiu, de solidaritat i d'educació.
1: No parem. Continuem treballant per Castelldefels. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
0: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, aquest espai d'entrevistes polítiques del magazín Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels. Avui és dimecres i ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels. Javier, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Venim d'un cap de setmana amb molt moviment a la ciutat, el Pas del Tour, la Cloenda del Viudansa. Quina valoració en fa de tot plegat?
4: Però la veritat és que Castelldefels és una ciutat molt i molt viva, ho ha estat sempre, a més és una ciutat, com sabem, turística i de plena de visitants, i de fet l'Ajuntament sempre ha donat molta alternativa i molta activitat. La veritat que nosaltres venim denunciant des de fa un temps que aquesta activitat s'ha multiplicat darrerament, de vegades amb espectacles que no tenen molt de rerefons, però en aquest cas, no, el Viudansa, nosaltres sí que hem defensat com un projecte de ciutat, que recolzem plenament, amb plena participació de les entitats, que ponen al centre la cultura i uneix aquesta internacionalitat, vocació d'internacionalitat del festival, amb la promoció també del talent local. Així que enhorabona a les organitzadores, també felicitar el regidor per la seva feina, i esperar que l'any que ve es torni a repetir, i com vam dir, no, que altres activitats de la ciutat, que nosaltres estem dominant, que són una multiplicació d'activitats que està fent l'alcalde, doncs pensem que s'haurien de racionalitzar i apostar més per espectacles com aquest, com el Viudansa, que sí que pensem que deixen impremta a la ciutat. I després, particularment, el tema del Tour de França, doncs molt content de viure a Castelldefels la festa del ciclisme, va deixar imatges espectaculars que pensem que ha estat unes imatges pel record, una experiència pel record. Jo que sóc aficionat al ciclisme des de petit, no aficionat prou, però sí que aquests seguidors del Tour de França que no es fan la migdiada quan a les 4 de la tarda, doncs la veritat és que fa goig, no? I fa goig perquè també detectes, no, quan aquesta sensació de que el ciclisme és un esport minoritari, quan arriba a la teva ciutat, com la gent al·lucina amb aquesta caravana, amb aquest muntatge, quan veu els ciclistes en directes i llavors sents que aquest espectacle arriba. Lamentar també, doncs, que aquest espectacle doncs serveixi un altre cop doncs per tapar altres deficiències que té la ciutat, que el Tour de França no s'utilitzi per deixar una impremta de mobilitat sostenible a la ciutat. Pensem que ja estem en un govern, venim denunciant, que ha posat per davant la mobilitat en vehicle privat, de motor, en comptes de continuar amb el projecte de potenciar els carrils bici. Llavors el que ha fet és desmantellar les artèries principals que s'havien fet el mandat passat, com l'Avinguda de la Pineda, i està substituint aquesta prioritat de la bicicleta pues per altres, pues per la prioritat del cotxe i carrils bici que donen la volta i no són, i són compartits amb el cotxe. I una mica és el que no ens agrada d'aquest govern, no? Que com fa una mica de ràbia, com tapa aquests esdeveniments, els ajuda a netejar una mica la cara i donar una imatge de la ciutat que potser estem desaprofitant.
0: Un altre esdeveniment que estava recordant ara del passat cap de setmana i que des de Movem sempre s'ha fet una valoració positiva són les festes de barri, que tot just hem superat l'Equador, arribant a la celebració de Lluminetes.
4: Exacte, sí, vam viure les de Vistalegre, Gran Roca, aquest cap de setmana el protagonisme ha estat per Lluminetes, unes de les poques que encara existeixen. Hi ha molts barris que no poden mantenir aquesta tradició o altres que ho poden fer doncs, per circumstàncies molt concretes. I jo crec, pensem que això, que és un element que dona identitat, que també dona un sentit a una participació doncs, més, hi ha una participació més reivindicativa a les sessions de veïns, una participació més lúdica, que també una amb l'altra doncs, dona coherència i dona sentiment de pertinença, millores del barri, també gaudir del barri. Amb això nosaltres hem defensat que s'han de buscar fórmules per potenciar-les. Pensem que hi ha mecanismes. Nosaltres hem defensat sempre que les guinguetes de les urbanes de la ciutat doncs amb les seves licitacions podrien contribuir amb aquestes festes de

0: barri. Antigament les festes de barri els barris dirigien directament guinguetes, això amb la legislació actual no pot ser, però amb el que recau de l'Ajuntament doncs podria destinar una part a que redundeixi amb, amb els veïns i d'aquesta manera puguin fer les festes de barri però encara més vistoses, no? Molt atractives. Mm-hmm.
1: Ja que estem parlant del balanç del cap de setmana passat, ara ens arriben les festes del mar, un altre d'aquests moments tan tradicionals i tan simbòlics de la nostra ciutat.
0: Sí, tots esperem en goig, no? El desembarcament pirata, les sardinades... Bueno, és una festa molt tradicional d'aquí de la ciutat, amb aquest doble polo que té la ciutat, no? les festes de la ciutat i les festes de la platja. Hi ha qui diu que les autèntiques festes de l'estiu de Castelldefels són les de la platja. Bueno, jo aquí discrepo una mica, però sento que ho sento perquè ho diuen, perquè realment és quan la ciutat hi ha més gent de la que no ha marxat encara de vacances, reuneix molts visitants, és l'entorn més emblemàtic que té la ciutat i llavors té aquests elements tradicionals que tots esperem en goig.
1: Uh-huh. En altres cofis anteriors a aquest, amb el partit Movem en Comú Podem, des del seu partit han estat crítics amb el model d'oci nocturn a la platja. També hem de parlar d'una altra de les propostes que està en marxa per part de l'Ajuntament. Sí. Abans d'entrar en matèria amb aquest altre tema d'actualitat, m'agradaria preguntar-li si des de Movem consideren que les festes del mar podrien ser un bon exemple de com gaudir de la platja, tenir un bon oci nocturn que sigui saludable i correcte per tothom.
0: Sí, l'eix vertebrador de la nostra crítica, no? Aquest model mega festiu que proposa el Partit Popular, que sentim que intenta tapar, que no cobreixen les dèficits estructurals de la ciutat, com és l'habitatge, la mobilitat sostenible, etc., i que aquest espectacle permanent ajuda, però precisament la crítica va en que creiem que s'haurien de centralitzar. De mateixa manera que abans comentava que uns espectacles podrien reduir per donar més rellevància al Festival Internacional de Dansa, doncs exactament el mateix amb les festes de la ciutat, que cada cap de setmana amb múltiples DJs o múltiples activitats festives que totes van acompanyades sempre d'espectacles musicals, de barra, de festa, de beguda, doncs això no, pensem que no és la manera. Nosaltres pensem que hi ha cap de setmana que els veïns mereixen un descans i aquests recursos estarien millor empleats per una banda es poden repartir a necessitats més estructurals de la ciutat i per d'altra banda doncs, a potenciar les festes de major, les festes tradicionals, la festa major d'estiu o altres esdeveniments amb petjada més cultural. Per tant, no ens podran atacar en que no ens agrada la festa, ens agrada la festa, ens agrada més i millor, tota revolució, si no és ballant, no és revolució, però precisament no, doncs per s'ha de fer un equilibri a la ciutat i en aquest sentit és on pensem que el govern del senyor Reyes no té un equilibri, no té un projecte de ciutat i viuen a l'esdeveniment i a la promoció permanent de la ciutat en favor, no, doncs d'uns pocs.
1: I amb aquest tema de model d'oci nocturn a la platja, però ara passem ja en general també a ciutat, com estava mencionant tot just en la seva intervenció, hem de parlar que recentment a un dels plens municipals es va portar una proposta de replanejament de Camí Ral, on aquí s'està comentant la possibilitat d'incloure una discoteca.
0: Sí, precisament això és el que pensem que no s'està parlant prou. De fet, la denúncia que fem és que quan va sorgir aquesta aprovació inicial del planejament, ahir va sortir al ple, vèiem que es donava aquesta possibilitat. Ja fa uns anys, arrel d'un model de festa que es va promocionar en les discoteques de Playafels, que va acabar amb tancaments temporals de la discoteca, va començar a sorgir la possibilitat que els propietaris plantejaven per mantenir aquest model de negoci amb de festes amb de 16 anys, d'oci doncs, més no sé com explicar-ho, més jove però més enfocat a l'alcohol, a traure joves doncs, de tota la comarca i omplir, no?, amb una festa com és més de moda, doncs pensem que això doncs, és un model d'oci que pensem que nosaltres no compartim i molt menys en un barri com el de Llumineta. Per tant, nosaltres vam apostar sempre doncs, que el barri de Playafels doncs, tingués un model d'oci nocturn doncs, sostenible i amb les festes que hi ha actualment doncs, ja donen rendiment i donen un servei a la ciutat d'oci i és compatible si es fan unes condicions amb la vida a la al barri, no? En qualsevol cas, si s'havia de plantejar un canvi de model, doncs pensem que ha de ser de manera transparent. I aquí és on pensem que el govern de Reyes està ocultant un debat i està prenent decisions en favor d'un privat sense consultar la ciutadania, una cosa que podria ser totalment irregular i que podria tombar el planejament. El regidor precisament encarregat del tema, a la comissió informativa, ja se li va escapar, no?, el tema que podria ser que hi hagi un trasllat de la discoteca, que després, en sessions obertes, va canviar del tot i va negar en absolut i va desmentir les seves pròpies paraules i va dir que si un privat demanava llicència per discoteca, doncs seria una cosa que no tindria res a veure amb la seva decisió de posar aquesta possibilitat a la modificació del planejament. I aquí pensem que és on es van delatar. Si precisament es demostrés que això el govern ho ha fet perquè ha parlat amb un privat per dir-li que farà un canvi de planejament urbanístic perquè ells puguin demanar una llicència a canvi que ells renunciïn a la seva llicència anterior, doncs això estem en un frau de llei absolut perquè s'està fent una modificació de planejament pensant en un privat. Després, si anem a buscar els informes que van motivar aquesta modificació del planejament, ja informa, una part de l'informe diu aquesta parcel·la justament del Camí Real doncs podria ser que albergués una discoteca. Això pensem que és totalment inaudit i des de moment estem preparant unes al·legacions a aquesta modificació del planejament per portar-ho de nou al ple i que es donin explicacions. Si el govern del Partit Popular vol plantejar un canvi de model d'oci nocturn i plantejar models de festa com el que havia a zona hermètica o a Cocoa Mataró, on els veïns i la Guàrdia Urbana no donen de si totes les nits per suportar la quantitat de molèsties, botellots, gent, centenars i centenars de persones acudint a una zona industrial, amb tot el que això comporta, doncs hauran d'explicar-ho als propietaris de negocis d'allà del Camí Ral, que estan totalment alertats per aquesta possibilitat, que ja va ser anunciada en premsa fins i tot en 2024, però que, repeteixo, és una greu irregularitat com hi hagi acords de tapadillo per darrere per portar aquesta discoteca. I, per tant, des de moment ho volem denunciar. Pensem que això és un canvi d'orientació molt gran a la ciutat i hauria de ser, com a mínim, transparent si es vol fer així i com es vol fer i quines mesures es prendrien al respecte per evitar problemes.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, amb aquests darrers minuts que ens queden, hi ha un altre tema d'especial preocupació per a la ciutadania, que és el soroll de l'aeroport. Aquests dies l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions a la nova proposta estatal sobre els procediments de l'aeroport del Prat i vostès, des de Movem, ja fa anys que treballen aquesta qüestió. De fet, al seu Instagram publicaven fa pocs dies que havien assistit a unes jornades al Parlament Europeu on van alertar d'aquests riscos d'una ampliació de l'aeroport.
0: Sí, és la batalla de David contra Goliat, no? I pensem que tota acció, encara que sembli simbòlica, és poca. Ja van diversos intents de fer aquesta ampliació per part del govern del PSC, per part del govern d'Esquerra Republicana, que va ser una mica tibi amb aquest tema, i va ser la ciutadania i les plataformes que sortien al carrer les que amb aquesta mobilització social han fet tremolar el canyell. I en aquest sentit, doncs, des del nostre espai polític, doncs, en totes les seves formes i dimensions, doncs fem el mateix a totes les institucions, a tots els governs, a tots els parlaments, a tots els ajuntaments on governem, fem exactament el mateix. Coses que no poden dir ni el senyor Reyes ni ningú de cap altre partit, que sempre van amb tecnicismes i intentant fer equilibris entre la defensa del medi ambient, la defensa de la salut dels veïns amb el desenvolupament econòmic. Hi ha un debat que és irrenunciable al món, que hi ha una gran part de la societat encara no està disposada a donar, i és que més creixement econòmic significa més destrucció del planeta i que si no aconseguim un model plenament sostenible no hi haurà desenvolupament possible. I en aquest sentit, doncs, que van fer les meves companyes, van viatjar a Brussel·les per mantenir viu el debat, per portar-lo al Parlament Europeu, per fer declaracions i que la flama d'aquesta lluita es mantingui viva, perquè encara que el senyor Reyes aquí faci al·legacions o faci el que li doni la gana, el senyor Reyes és membre del seu partit polític, que defensa activament i ha criticat per activa per passiva que aquesta inversió, aquesta ampliació de l'aeroport no s'hagi donat. És un partit que està totalment entregat al desarrollisme permanent, que està entregat als grans poders econòmics i farà tot el possible perquè aquest aeroport s'ampliï i que l'alcalde de Torn, en aquest cas del Partit Popular, faci aquestes declaracions. És pura estratègia política perquè sap què ha de dir això per poder guanyar i ho té plenament, no, jo poso la mà al foc, que ho té plenament acordat aquesta estratègia localista, que saben que no li portaran roc en joc, perquè quan el senyor Feijó, esperem que no, governi i tingui de vicepresident a Santiago Abascal, les al·legacions del senyor Reyes li donaran exactament igual i el senyor Reyes possiblement no, ja tindrà les seves ofertes per continuar la seva política al Senat, de ministre, de secretari d'Estat o el que calgui. Per tant, el senyor Reyes ja el coneixem molt bé, és una persona encantadora, molt, molt amable, que és una gran virtut, tant de bo no la tingués, però que té molt clara les seves prioritats polítiques, sap molt bé a qui defensa, sap el que ha de dir i no dir en cada moment i no té cap escrúpol en mentir i dir el que toqui per guanyar les eleccions.
1: Doncs amb això, Javier Martín, hem esgotat el nostre temps del COFI. Regidor de Movem en Comú Podem Castelldefels, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies, molt amable. Enhorabuena.
2: Castelldefels COFI. Castelldefels, Així Som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: podcast El Defels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques de l'Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per parlar de l'actualitat de la ciutat, dels projectes que tenen en marxa i dels temes que més interessen a veïns i veïnes de Castelldefels. Avui m'acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, membre del Partit Popular. Cristian, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut descans, una agenda molt activa i que no s'atura.
3: No s'atura mai. La veritat és que, com sempre dic en moltes entrevistes, la cultura està més viva que mai, més participativa que mai, i la veritat és que és un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
2: Mm-hmm. Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja feieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
3: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volien començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem pogut comptar amb tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I, bueno, i evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes, sí. I Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament l'anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
2: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
3: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diu: a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell. I és difícil posar un consens comú. Però sí, és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. O sigui, tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, de tots els gustos musicals. Llavors, jo crec que serà una molt bona Festa Major, perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
2: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran platform final?
3: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, o sigui, ja està a punt de sortir.
2: Ja toca, ho tenim. Ja toca. Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles i Nesta i Toreros Muertos, que era un altre també dels que anunciàveu, aquesta Festa Jove, que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Uh-huh. Hem de parlar de les Festes del Mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
3: Sens dubte, les Festes del Mar és meravellosa, perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I, evidentment, s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes, i realment podem trobar aquesta novetat, que és el Tardeon de 90 Partis, amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes, no? Sense dubte, també hi ha un... Jo diria una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
2: Uh-huh. I tenim... Ah, perdona.
3: No, i bueno, i evidentment el divendres també començarem amb Ismael González, també un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ que dinamitzarà la nit. També començarem, evidentment, amb el country, amb el concert de la banda sinfònica de Castelldefels al castell i, evidentment, l'arribada dels pirates que seran anunciades pels diables de la nostra ciutat per totes les torres de guaita i evidentment, també al castell, aquest avistament dels pirates que veurem també el desembarcament amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any i que s'ha consolidat i consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica a la platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? Uh-huh. I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte, i és, jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
2: Volia arribar al desembarcament pirata perquè continua sent l'acte més esperat. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
3: Sens dubte, l'important jo crec que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil i que, dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Gary Goetz, sens dubte, que jo crec que és l'hilo conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata i, evidentment, porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
2: Uh-huh. Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van repetint i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
3: I esperen la data per apuntar-se i, evidentment, hi ha famílies senceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'Escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
2: Uh-huh. Doncs amb això acabem amb el bloc de les Festes del Mar, que són les grans protagonistes d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no? aquest Remember. Ara, el cap de setmana passat, i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
3: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com vam comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només d'autonomi com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com bueno, realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan i evidentment Castelldefels per la història i per la voluntat que té la ciutadania havíem de fer aquest festival i bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional. i que ha vingut per quedar-se. Sens dubte, i estem molt contents tant a l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
2: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
3: Sens dubte, encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no havia, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment també les cercaviles, que han sigut un èxit total, amb l'Hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també és una, jo crec que és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats comptin amb ells.
2: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar, per una banda, el Biodança, la dansa, i per altra, el Dia de la Música. Doncs parlem de bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord. Estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
3: Exacte, a mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania i que la ciutadania ho agraeixi, que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell, no? I, evidentment, a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza la Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
2: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodança amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, o sigui, sí, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodança ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per continuar.
3: Toca ja treballar-ho.
2: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que ens acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
3: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt, hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible, que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conchi i li canto la cançó ja. Però, bueno, i en guany, la veritat, és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tot els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories, dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic que hi ha tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I evidentment amb tota la insonorització que mirem tots els detalls perquè potenci la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena. Hi ha propostes màgiques i que, sens dubte, crec, perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
2: Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora, sí, de l'any passat. Sovint sempre s'escolta que els joves porten molt de talent, aquí podem centrar molt en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats, és aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
3: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit, ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades és l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que evidentment el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
2: I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
3: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell. I el 19, evidentment, ja ho hem parlat amb uns concursants, clar, depèn si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors hem de veure. Ens ha tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribarà a Espanya al Mundial, i després allà decidirem què fem.
2: I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
3: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, estaran intercalant proposta tras proposta.
2: Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem ja, a la nova temporada de teatre.
3: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre, i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades al nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, seran molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
2: Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació?
3: Pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha pues, teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat que mantenim també, reafirmem, pues, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada i, evidentment, també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
2: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
3: Té 403, exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre i que realment el que necessitem realment és coordinar-nos i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris que li dic jo i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments a primera i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort de que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
2: Hem parlat de Viudança, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la Festa Major, sí, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha
3: no,
2: tot
3: hi ha,
2: això?
3: No, mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o company inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, és que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt, gaudir-ho. Estic molt feliç de poder treballar en aquest equip que és la cultura. Tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant. Pues, felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer i realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, doncs, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans ho naturalitzaven, que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades, i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, el talent local i creant espais per ells perquè Castelldefels està més viva que mai.
2: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
3: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara queda.
2: No ens avancem,
3: jo crec que encara queda molt. Però bueno, jo crec que ara, que ho dic de les Festes del Mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la Festa Major i totes les propostes de la Festa Major. Evidentment hi ha una sorpresa també a la Festa Major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té a veure amb la participació de la ciutadania.
2: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest missatge de participació i una mica de... ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer més. Des de Ràdio Castelldefels estarem pendents de totes aquestes novetats per poder informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres, que ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit ha estat molt positiu.
3: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom i que ho diu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per convidar-me de nou.
2: Gràcies, bon dia.
3: A vosaltres.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai de política municipal del magazín, així som. Cada setmana passen pels nostres micròfons els diferents grups amb representació a l'Ajuntament per analitzar l'actualitat de la ciutat, l'acció de govern i també les propostes que fan des de l'oposició. La setmana passada ens acompanyava el dijous la portaveu del Partit Socialista, Eva López, i avui aprofundim en altres temes d'actualitat i que han marcat aquests darrers dies amb un altre dels membres del grup socialista. Ens visita el regidor Cristian Guillamont. Molt bon dia, benvingut.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Doncs hem de començar parlant d'un tema d'actualitat màxima perquè ahir a la tarda vivíem ben de prop aquest incendi a Gavà. Com valoren tota la coordinació que va haver? Perquè va haver molta col·laboració des de Castelldefels.
4: Sí, la veritat és que des del grup municipal socialista i des del PSC d'aquí de Castelldefels valorem molt positivament totes les feines que van fer tant Protecció Civil com Bombers com l'Ajuntament de Gavà. De fet, va haver-hi talls de llum precisament a una part de la ciutat, precisament per facilitar els mitjans aeris i els terrestres més fàcil la feina que estaven fent. I la veritat és que des de Castelldefels ho vam mirar amb preocupació. Vam tenir sort que no va haver-hi un fort vent, unes condicions molt, molt adverses i que mitjans van poder apagar aquest incendi molt aviat. Sí que és cert que hem de recordar als nostres veïns i les nostres veïnes que Castelldefels a l'anterior legislatura ja van començar a fer la nostra feina, que precisament va ser fer aquesta franja forestal al voltant de tot el nucli urbà, que és tallar quasi tots els arbres en una línia de 25 metres, en una franja de 25 metres, precisament, Estefania, per això, per intentar que si hi ha un incendi a prop de la part del nucli urbà, els bombers tinguin aquests 25 metres de marge de maniobra per poder apagar l'incendi i que no s'incendiï ninguna casa ni ninguna propietat privada. Llavors, nosaltres des de Castelldefels hem d'estar tranquils, volem transmetre confiança als nostres veïns perquè nosaltres tenim la feina feta, tot i que aquest govern del Partit Popular i el nostre alcalde van a fer una gravació durant les eleccions a una franja dient que estaven tallant el bosc, i sí que és cert que s'estava tallant el bosc, però és un tema normatiu de la Generalitat precisament per obrir aquestes franges forestals per fer aquesta protecció al nucli urbà, no perquè volguéssim fer res més en aquesta zona. I nosaltres en el seu moment també vam criticar en aquest govern perquè durant el 2023 van ajornar totes les feines que quedaven, perquè nosaltres vam fer la meitat de la ciutat i quedava una part de Can Roca, Vistalegre i Canyes per fer aquesta franja, i ho van retrasar fins al 2025, quasi, fins entre el 2024 i el 2025. Llavors, nosaltres des d'aquí el que li demanem a aquest govern és que continuï amb aquest manteniment de les franges forestals i que faci tots els plans que siguin necessaris, perquè amb el problema del calentament global que tenim, amb aquestes onades de calor tan intenses que tenim i amb aquesta massa vegetal que tenim a les nostres muntanyes, doncs clar, fa que qualsevol incendi pugui ser un incendi molt complicat. I per això li demanem a aquest govern que deixi aquest populisme barat de que nosaltres des del PSC tallem pins per tallar, que no és així, i que mantingui les franges forestals precisament per mantenir la seguretat de la nostra ciutat.
2: Mm-hmm. I de fet, com tot just apuntava, hem tingut ja una sèrie d'alertes per onada de calor.
4: Correcte.
2: Estem en aquesta segona, tot just
4: Correcte.
2: Iniciant el mes de juliol, i a més continuem amb la prealerta pel risc d'incendis forestals.
4: Correcte. A més, el tema de les onades de calor, nosaltres vam portar el ple, nosaltres ja quan vam governar vam fer 5 o 6 refugis climàtics. De fet, la nostra biblioteca, la Margarita Xirgú, en tota la biblioteca municipal que tenim, és un refugi climàtic, o sigui que els ciutadans en un moment puntual, si ho necessiten, poden entrar i poden descansar amb una climatització, no? I nosaltres al govern ja li vam dir al 2024 que això només té un camí, per desgràcia, que és cada vegada anirà a més. Aquest és el problema que tenim. Llavors, nosaltres el que li demanem al nostre govern de la ciutat, que ja vam començar nosaltres aquest pla, és ampliar aquests refugis climàtics, que a més la Diputació i la Generalitat dona subvencions precisament perquè puguis fer més espais climatitzats, Que tots els carrers de la nostra ciutat estiguin amb arbres, amb tendalls, que siguin espais que estiguin amb ombra i que hi hagi fonts d'aigua disponibles cada pocs metres perquè els nostres ciutadans puguin precisament tenir aquest ajut, no?, per dir-ho d'alguna manera.
2: Mm-hmm. Aprofito un incís així d'actualitat perquè precisament ahir ens visitaven des de l'àrea de comerç i ens parlaven també de la iniciativa de microrefugis climàtics.
4: Correcte. Això és una derivada, per dir-ho d'alguna manera, que és que precisament els comerços tinguin també un distintiu i puguin utilitzar com un petit refugi climàtic momentani. I la veritat és que tot el que sigui mitigar aquestes onades de calor, escolta, jo crec que s'ha de fer, perquè a més tenim un clima mediterrani que és que cada vegada, no sé si t'has donat compte, però l'estiu, entre cometes, per dir-lo d'alguna manera, cada vegada dura més. Els hiverns cada vegada són més suaus i, en canvi, el que tenim són cada vegada més onades de calor. Llavors, nosaltres el que hem de fer és, en comptes de que ens enganxi el tren, hem d'adelantar-nos i ja fer tota aquesta feina, que després segurament s'haurà de fer mesures extraordinàries perquè això només fa que accelerar. I llavors, en algun moment, tindrem una onada de calor molt complicada i llavors es tindran que agafar mesures extremes. Bueno, no sé com dir-te, per exemple, jo vaig estar a Dubai fa anys i en Dubai les parades d'autobús estaven tancades i tenien aire condicionat, estaven climatitzades. Això és un extrem, parlo d'un extrem, però sí que és cert que ens haurem d'adequar a la situació que tindrem amb aquest canvi climàtic. I llavors el que li demanem al govern és que avanci tot el que pugui, totes aquestes feines. Més ombra, més fons d'aigua, més fons de climatitzar tots els espais públics, les escoles, hem de repensar en poder climatitzar les nostres aules i una mica tota aquesta feina.
2: Que va ser un tema precisament que es va abordar al darrer ple també, la climatització de les aules.
4: Correcte. És un tema que és molt important i jo crec que és un tema que ens afecta a tothom. Jo soc pare i els meus nens van als pins i la veritat és que hi ha moments que les aules estan a 36 graus. A 36 graus. Jo la meva feina, jo soc delegat de la UGT a l'empresa on treballava i quan passaven, ara crec que potser no dic la xifra correcta, però crec que era a partir dels 30 o 31 graus hi havia un protocol i havíem de marxar de les oficines perquè no podíem. Llavors, les oficines, si els llocs de treball, si la normativa estableix que els llocs de treball han d'estar climatitzats per poder tenir unes condicions òptimes, les aules també han de tenir aquesta normativa. Per això jo crec que la nostra consellera Esther Niubó és molt conscient d'aquest tema. Ja ha començat un estudi per veure què es necessita i quin pressupost es requerirà per climatitzar les aules i jo crec que aquí el que hem de fer és l'Ajuntament donar aquesta aportació, aquesta solució i si la Generalitat encara triga un parell d'anys, doncs, escolta, l'Ajuntament té la capacitat per poder avançar a aquest estudi i intentar climatitzar les aules. A partir d'aquí li demanem al regidor, al senyor Ramon Amador, que es posi en marxa, que no ho deixi per una mesura electoral, perquè a aquest govern li agrada molt fer moltes propostes electorals, però després veiem que només festa, i a partir d'aquí esperem que el govern prengui nota i ho posi en marxa.
2: Doncs ja que mencionava també ara aquesta paraula clau de pressupostos,
4: sí.
2: Passem als pressupostos de la Generalitat, perquè a finals de la setmana passada ja s'aprovaven finalment aquests primers del
4: Correcte.
2: Govern de Salvador Illa.
4: Correcte.
2: Quina valoració en fan des del Partit Socialista de Castelldefels?
4: A veure, una valoració molt bona. Una valoració, la veritat és que estem parlant d'uns pressupostos de quasi 50.000 milions d'euros. Un pressupostos acordats amb una part de les forces polítiques del Parlament, que posa l'accent a la part més social, enfortint els serveis públics. La sanitat, l'educació, la seguretat, els drets socials, la investigació i les universitats. Llavors, des del PSC creiem que són uns pressupostos responsables, que són uns pressupostos per a tothom, com li agrada dir al nostre president de la Generalitat. uns pressupostos que faran que Catalunya avanci i uns pressupostos molt socials que faran que tota la societat es pugui cohesionar i puguem treballar. De fet, he tret una mica els percentatges, perquè 50.000 milions sembla molts milions, i són molts milions, però, per exemple, per salut estem parlant d'un 35% d'aquests 50.000 milions d'euros en salut, un 20% en educació i formació professional, un 10% en drets socials i un 8% en vivenda pública i transició ecològica. Llavors, amb aquestes 3-4 partides principals ja veiem que els pressupostos ja van tenint un caire completament social, d'enfortir tota la part pública. I per això estem molt, molt satisfets i creiem que es podrà fer una bona feina i que la consellera d'Educació podrà dotar a les escoles i als instituts dels recursos que necessita. La nostra consellera Olga Pané també podrà ampliar tot el tema de salut i per això creiem que són uns bons pressupostos.
2: Què poden significar de manera pràctica aquests pressupostos pel nostre municipi, per Castelldefels? Ens poden ajudar a desencallar projectes o que arribin noves inversions?
4: Sí. Pues mira, en principi sí, perquè a més Castelldefels és una de les ciutats on més aquests pressupostos més accent tindran, no? S'asseguren inversions que ja estan en marxa, com pot ser la bomba que s'està fent al costat del Gimeno, que hem de recordar que és una obra hidràulica que és històrica, per dir-ho d'alguna manera. L'esperem des de fa més de 20 anys, de 30 anys, i són 12 milions d'euros en total. Una barbaritat de calés per a Castelldefels, que hem de recordar que els barris de Gran Via, de Marisol, inclús una part de Llumineta, estan sota el nivell del mar, una miqueta per sota. Llavors, quan plou, l'aigua no té capacitat per sortir al mar. I aquesta bomba el que fa és aixecar l'aigua perquè pugui tota la corredora mestra, tota la ollada de rei,

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels tornarà a viure aquest diumenge una gran festa del futbol, després de l'èxit de la pantalla gegant de dimarts, recordem aquesta semifinal. L'Ajuntament repetirà l'experiència a la plaça 3 a Claramunt per veure aquest partit decisiu davant l'Argentina. Per garantir que la jornada transcorri amb normalitat, la policia local ha preparat un dispositiu especial de seguretat. En volem conèixer tots els detalls amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Abans de parlar de diumenge, fem balanç del que vam viure el dimarts. Com va anar? Quin va ser el resultat des de la policia local del dispositiu que havíeu preparat?
1: Doncs mira, com vam preveure l'última intervenció, crec que va ser el dilluns, doncs el dimarts finalment va guanyar la selecció espanyola, no? I va ser un dia de molta intensitat, de molta celebració, i en principi doncs, bé, va haver-hi tot el que s'ha desenvolupat dins el que és el descampat on està la pantalla gegant, no? Tot el dispositiu que s'ha de fer. Estem força contents perquè realment no va haver-hi cap incident greu, sí que va haver-hi gent mullada perquè llançaven la celebració, doncs hi havia gent que llançava begudes i coses, però que entren dintre del normal, però no vam tenir ni cap baralla, ni cap incident, ni cap agressió, que és el que ens preocupa sempre. I després de quan va finalitzar el partit, amb una situació doncs, d'eufòria col·lectiva, pràcticament la gent que estava ja estava molt, molt contenta, doncs sí que va haver-hi algun incident per part d'una minoria, com sempre, una minoria que sempre s'encarrega, desgraciadament, de donar la nota, i en concret, doncs, bueno, seran d'allà alguns vehicles, gent, a més era gent que anaven a buscar menors que estaven allà, i he parlat amb alguns pares i m'han comentat, no? Diu, que pena que íbamos a recoger nuestros hijos y nos tardaban en el coche, no? O nos hacían subir las ventanillas, coses d'aquest tipus, simpleries d'aquestes que no aporten res de bo. I després, una mica més greu, va ser doncs, el trencament d'algun vidre en algun autobús a la zona de Constitució, i tenim constància també de trencament d'algun vidre, d'algun aparador, no? Hi ha coses molt desagradables que no tenien que haver succeït i que d'alguna forma es entristeixen perquè considerem que era un dia molt xulo de celebració i no perquè ho aprofitem quatre energúmenos per fer el salvatge.
0: Fruit també d'aquestes petites incidències de final de partit, doncs ara us esteu preparant per la gran final del Mundial aquest diumenge, on clar, és el partit més esperat, ja vam tenir molta afluència de persones a la semifinal, aquí cal esperar que serà el mateix mínim i més podria ser. Per tant, des de policia local, quin dispositiu esteu preparant en aquesta ocasió?
1: Doncs mira, jo m'atreveria a dir que estem preparant un dispositiu de màxims perquè... Primer perquè és una final d'un Mundial, que des del 2010 no hi hem arribat a cap, no? És un fet important, molt transcendental, la qual cosa doncs, la gent està supercontenta, superalegre, amb ganes de gaudir-ho, i després també no podem oblidar que estem jugant davant d'Argentina, no? L'Argentina, que és un país jo considero germà, i que està defensa encara més on realment la colònia d'argentins és tremenda, no? Històricament, no? Una població argentina molt, molt important. I doncs, bueno, són dues aficions que ho viuen i considerem que, clar, vull dir, quan es deixem portar una mica pel sentiment, doncs pot haver-hi cert risc. Aleshores, com jo te deia, ho estem preparant un dispositiu de màxims efectius. Estem parlant de, entre Mossos i policies locals, podem ser unes 40 persones directes al lloc, més a més el que se pot mobilitzar, que pot ser molt més, evidentment, esperem que no calgui de cap forma. També tindrem protecció civil col·laborant, com sempre, tindrem ambulàncies i tindrem qualsevol cosa que faci falta en aquell moment, que la gent que vagi a gaudir d'aquest moment històric allà a Teresa Claramunt, que tingui clar que la policia local i l'Ajuntament i totes les institucions estaran pendents de la seva seguretat i de garantir-los un bon dia en la part que ens transcendeix i l'altra part ja serà el resultat del partit.
0: I en concret, quins cossos i quins efectius tindrem sobre el terreny a la plaça 3 a Claramunt aquest diumenge?
1: Doncs mira, nosaltres farem el dispositiu com la semifinal, farem un filtratge inicial, hi haurà quatre entrades, aprofito per dir a la gent que vull anar, que no s'ho prengui mal, simplement és algo de seguretat que tenim que implementar, és a dir, hi haurà quatre entrades on realment estarem policies fent un filtratge i no deixarem passar cap botella de vidre, ja aprofito per dir que si algú porta vidre que li prendrem, l'hauran d'abocar un contenidor, perquè està prohibit llançar el vidre com a seguretat, perquè no puguin haver llançaments posteriors, no?, d'algun desaprensiu, alguna persona estigui en condicions, i qualsevol objecte que creiem de risc, no?, evidentment cap arma blanca, per descomptat, ni aunque sea para pelar una avellana, ni una poma, ni cap pal, ni res semblant, no? Vull dir, això ho farem un filtre inicial, tothom que entrarà a Teresa Claramunt passarà per aquest filtratge, I després...
0: Perdona, et faig un incís, perquè també dins d'aquest filtratge tampoc es podrà entrar en bengales, no es pot fer, per tota aquesta limitació que tenim al municipi fins al diumenge inclòs.
1: Sí, recordem que estem en una situació crítica de risc d'incendi forestal, que per desgràcia, dia tras dia, que este de fet ja vam patir a Gavà fa uns dies uns, que és notícia diària amb els incendis, que no se pot utilitzar pirotècnia, aviso, no es deixem portar per l'alegria, si fos el cas, no se poden llançar bengales ni pirotècnia, perquè a la millor la llancem aquí, pot acabar en un camp, pot encendre's i se'ls pot complicar molt, molt. Us vull recordar, com tu bé dius, Estefania, de que no se pot fer servir pirotècnia per cap celebració d'aquest tipus. Mm-hmm. I, però, de més, nada, el intentar controlar els accessos, que la gent pugui entrar amb garantia en aquest recinte. Després hi haurà una vigilància perimetral de policial i per evitar qualsevol altercado, i si tingueren que actuar, evidentment actuaríem en conseqüència, sense cap problema.
0: Uh-huh. Per tant, tenim aquestes quatre entrades controlades i el total d'agents que estaran a la plaça Teresa Claramunt, quan seran?
1: A Teresa Claramunt estarem com a mínim de la policia local 25, com a mínim, 25, diguem, treballant directament i uns altres disponibles. També disposarem de presència de Mossos, que aprofito per agrair la seva col·laboració, com sempre, imprescindible. Disposem de furgones d'arro, d'ordre públic, simplement d'una manera d'usasòria, si calgués, que esperem que no calgui que actuen, i les furgones d'ordre públic estan preparades, vull dir, aquest fet, aquesta final és a tot arreu, se celebra a Gavà, a Viladecans, molts municipis, i ningú estem exempt de tenir algun incident, no? Aleshores, les furgones d'ordre públic de l'arro de Mossos d'Esquadra estaran disponibles depenent de la necessitat de cada municipi. Per exemple, doncs, potser si estan aquí i aquí està cosa tranquil·la, igual tenen que marxar a Sant Vicenç o a Gavà o on calgui, i tant de bo no calgui a cap lloc, no? Però sí que tenim un dispositiu bastant proporcionat per garantir en condicions normals, evidentment, sempre i quan doncs, la gent se comporti amb civisme i aquells grups reduïts que aprofiten aquesta eufòria col·lectiva per fer malifetes queden arraconats i no puguin fer de les d'ells.
0: Mm-hmm. També estareu en coordinació amb Protecció Civil de Castelldefels, amb SEM i, a més, comptarem amb lavabos també a la plaça.
1: Sí, incrementem, crec que ara hi havia 8 policlínics de lavabos d'aquests portàtils, hem incrementat amb 4 més, per tal que puguin oferir servei suficient a la gent que esperem, i després Protecció Civil també, evidentment, col·laborarà per qualsevol incident que pugui sorgir. Insisteixo, és un dispositiu de màxims del que posem. També vull dir recordar que la policia local venim d'una situació d'un Sant Joan, d'un Tour de França, d'una Festa del Mar, d'una semifinal, vull dir, té una saturació de serveis. Donarem compliment, com sempre, però que sigui veritat que tenim una acumulació de serveis, perquè bueno, estem a l'estiu i Castelldefels, doncs, a l'estiu és un no parar.
0: Uh-huh. I si Espanya acaba proclamant-se campiona del món, és previsible que hi hagi celebracions encara més multitudinàries al final del partit. Com us esteu preparant per aquesta final? Hi ha canvis respecte a la celebració de dimarts?
1: Doncs mira, sí n'hi ha canvis, perquè el que s'ha implementat és una actuació d'un DJ al final del partit. Evidentment, si Espanya perd, potser el DJ es quedi amb poca afluència. Si Espanya guanya, bueno, se pot quedar amb afluència de gent argentina, clar, vull dir que al final estem parlant de que som un municipi on les proporcions d'aficionats argentins i espanyols, doncs en molts moments en alguns llocs poden estar molt, molt igualats. Aleshores, doncs, aquest DJ quedarà ja a la plaça per donar servei d'oci a qui s'hi vulgui quedar, la qual cosa, vull dir, pot continuar la festa allà fins a que vulguin, vale? La idea és que la gent que vulgui celebrar no tingui que anar al poble, se poden quedar allà tranquil·lament, allà no es molesta ningú i poden fer la seva celebració aquell dia inolvidable, que és el que esperem que sigui, doncs sense cap problema en conseqüència. Si la gent opta per anar pel centre, doncs farem talls per protegir tot el que és el trànsit, tant a la gent que vagi pel centre de que no puguin ser embestits per algun vehicle, recordem que tant en tant, doncs alguna vegada a algun conductor presa de la por o de la desconeixença ha fet algun acceleró i s'ha endut per davant gent, no? I això ho hem d'evitar. És a dir, aquests talls se faran per protegir a la gent que pugui anar pels carrers de celebració, com també a la gent que vull dir, va amb el seu vehicle i té dret a no patir cap aturada ni cap pressió, no? Aleshores, hem previst diferents talls depenent de l'envergadura que pugui tenir el tema, i la veritat és que protegirem tota la zona del centre de trànsit i serem lliure. També aprofito per dir que els autobusos no passaran pel centre, per Constitució. Avanza en parla amb ells i han de fer rutes alternatives per evitar els llocs on, que puguen ser més calents. I això hem de posar, quan si alguna pregunta és doncs, jo, on agafo l'autobús, si el voler agafar bé la Constitució, i m'estan dient de que em treuen la parada, doncs en principi abans ha de posar a cada parada, a cada aturada de seus vehicles, una aturada alternativa on la gent se pugui adreçar el més prop possible per tal de fer servir el transport públic, que també volem dir que és el més interessant fer servir el transport públic. Si algú ve de fora, doncs té l'estació molt a prop i els autobusos doncs, també funcionaran igualment, però evitarem la zona centre per evitar riscos.
0: Uh-huh. Aquesta darrera explicació venia del pensament de què passarà si Espanya guanya cap a final de la celebració, però el que ens estàs mencionant de tots els talls de trànsit comencen abans, de fet, a partir de les 7 de la tarda, no?
1: Ja he dit que hi ha diferents nivells de trànsit. Els primers que farem a les 7 de la tarda són per perimetrar el que és la plaça Teresa Claramunt, que és el lloc on se du a terme l'acte. No? Allà volem salvaguardar que la gent pugui arribar, vull dir, amb aquestes calors la gent segurament arribarà a tothom a última hora, a les 8, 8 i quart, tal. Doncs a partir de les 7 nosaltres ja farem un tall per garantir que no hi hagi trànsit en aquesta zona. I la resta de detalls són aleatoris i seran depenent de les circumstàncies que vagin donant. És a dir, si la gent, doncs, la celebració té lloc a Teresa Claramunt i no hi ha grups que s'adrecin al centre tallant carrers ni fent alguna cosa d'aquest tipus, doncs no caldria tallar. Nosaltres estem preparats a màxims i si grups se dirigeixen al centre i amb un concepte de celebració una mica desproporcionat, no? Doncs intenten doncs, aturar vehicles i fer alguna pressió sobre conductors, doncs anirem fent talls necessaris com calgui, fins al punt que podem tallar tota la Constitució. Disposem de mitjans ara mateix per tallar tota la Constitució i adreçar tot el trànsit per fora del municipi.
0: Uh-huh. I a més de la seguretat ciutadana, el partit, aquesta emissió amb la gran pantalla que tindrem a la plaça Teresa Claramunt, s'instal·larà un punt lila. Quin paper té aquest servei dins d'un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Doncs el punt lila, ja com ja va ser habitual des de fa uns quants anys, ja cada acte multitudinari on se concentra molta gent jove i sempre hi ha un risc d'algun tipus d'agressió sexual, com pot ser tocaments o el que sigui, doncs aquest punt lila el tenim allà adreçat enfront de l'institut, enfront del CERT, i la funció que fan és informativa, sobretot pedagògica, per tal de donar cobertura també a possibles persones que puguin tenir alguna pressió, se van donant doncs, algun tipus d'informació, algun tríptic, i és una forma de dissuadir de que si algú té una intenció sexual, doncs que estigui fora. Nosaltres també donem protecció a Punt Lila, la policia local estem amb ells, i qualsevol constància que ells tinguessin, que alguna persona, alguna noia s'adreçés amb ells explicant-los algun tipus d'alteració, algun tipus d'agressió, d'immediatament actuarem la policia perquè estaríem parlant d'un delicte i caldria actuar en conseqüència.
0: Mm-hmm. Doncs Leo, ja per acabar, em sembla que ja hem repassat tot aquest dispositiu a màxims que ens has estat explicant i només ens agradaria demanar-te un missatge final per enviar als veïns i veïnes de cara a gaudir amb seguretat d'aquesta gran celebració i que no hi hagi després que lamentar cap incidència. Doncs quines serien les recomanacions finals que faries perquè la ciutadania gaudeixi d'aquesta manera responsable la gran festa que esperem arribi amb Espanya com a vencedora?
1: Doncs el que ens agradaria des de la policia és que n'hi hagués un final amb una victòria de la selecció espanyola, que la gent ho gaudeixi, se deixi portar pels seus sentiments d'eufòria d'una manera controlada, que l'alegria d'alguns o eufòria d'alguns no sigui en detriment d'uns altres, que no cal aturar vehicles per gaudir, per gritar, per saltar, no cal interactuar amb ningú, sinó amb la gent que pensa com tu en aquell moment i que hi ha molta gent que de vegades no coincideix amb els nostres sentiments. Per exemple, pot haver-hi, si es donés l'hipotètic cas, que esperem que sigui guany Espanya, doncs podem pagar un vehicle argentí, a la millor aquella persona està molt, molt, molt tocada, no? Perquè ha perdut la seva selecció. Hem de ser conscients de respectar sempre a l'altra part, de gaudir sense límits, sempre i quan siguin el respecte a la resta, no? A la resta i als materials. No tenim que trencar res, no s'ha de fer cap malifeta. La idea és que el dilluns, si venim aquí a parlar, o el dimarts, o quan sigui, puguem parlar d'una gran celebració, d'un dia inolvidable, com va ser el de 2010 del gol d'Iniesta, no? Esperem que estem parlant, tots ho recordem i sabem on estàvem en aquell moment. Doncs tant de bo tota la gent que estigui a Teresa Claramunt, d'aquí molts anys recordi que va viure aquest Mundial a Teresa Claramunt, que el va gaudir d'una forma superintensa, superemotiva, sense cap incident.
0: Doncs esperem que sí, que diumenge visquem una gran festa del futbol, una gran festa acompanyada del que ens has estat explicant, Leo Piqué, a una celebració segura, cívica, respectuosa. Hem de tenir en compte que la festa començarà a partir de les 8 del vespre amb animació a la plaça Teresa Claramunt i després ja arribarà la gran retransmissió i tota aquesta informació que ens has facilitat, tenint en compte que a partir de les 7 de la tarda hi haurà talls de trànsit, aquests desviaments dels autobusos, els controls d'accessos, que hi haurà 4 punts per entrar de manera segura i amb aquest control, doncs, per exemple, no es permet accedir amb ampolles de vidre, com ens explicaves, tot el tema de pirotècnia, doncs tot això que la ciutadania ho tingui molt en compte, que puguem gaudir de manera segura i que, com bé deies, si dilluns, dimarts fem aquest balanç de nou amb tu, Leo, aquí a la ràdio, que tot sigui fantàstic, que hagi anat sense incidències destacables i sobretot això, que esperem que tinguem bones notícies del paper d'Espanya a aquesta gran final. Amb això, Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, Estefania.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a La Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60, però aquella mansió que havia que havia estat propietat del seu oncle, resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre a una biblioteca. Ja, llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesley's Charles.
1: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesley Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil o en un bibliobús, que diríem, no? Mm-hmm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què?
1: Perquè, exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res és gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una base molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Ha escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Mm-hmm. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a miniserie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No.
1: Bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'he recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les hores secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últims dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maragall a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no?, que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira un altre, no?, com que et transporta en una altra
0: època.
1: Sí.
0: Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser tots els mecanismes amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la

0: molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu. Eh?
1: Això, això, aquestes i molt més.
0: Esperant, i moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment. Adéu.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
3: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè si parlem, hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
2: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
3: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
2: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
3: Home, clar, són quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
2: Sovint quan pensem en espais verds hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais

0: és vers de l'Ajuntament. Com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no, no, en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el o sigui, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color, no? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes, que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, o tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats.
0: Clar.
1: Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com, bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, I llavors, bé, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix. Però clar,
1: perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que dius, bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga,
2: adéu. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràfics per los discos, història i sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Ben trobat de nou, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i benvingut al teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. El capvespre et comença avui amb Nickelback i el tema Far Away, lluny. Vaig fer errors i ara potser és massa tard. Qui era jo per fer-te esperar? Em dones encara una altra oportunitat? Tu ja ho saps. Jo encara t'estimo i et trobo a faltar. Continuo somiant cada nit que encara ets amb mi. Ara ho donaria tot per poder donar-te la mà. Jo no em penso rendir. Aferra't a mi. T'estimo i no et deixaré mai. He estat lluny, molt lluny de tu, massa temps, i prou que ho sento. Far Away, Nickelback.

al capvespre, música per somiar. Linda Ronstadt i Aaron Neville et porten ara de nou maig. No en sé gaire. Mira'm, la meva cara té molts anys. Hi ha moltes arrugues, però mira la meva vida. Mira la meva vida, que jo encara no sé cap a on va. No en sé gaire de tot plegat, però sé que t'estimo, sé que em necessito. Això és tot el que tinc a saber. Mira'm els ulls, mira els meus somnis. Veuràs que et desitjo i que t'estimo. No en sé gaire, però això és tot el que em cal saber. T'estimo. Don't know much. Linda Ronstadt i Aaron Neville.

al capvespre, música per somiar. Et deixo ara gaudir amb Rafael i amb Como yo te amo. Rafael.

Al capvespre, música per somiar. Barbra Streisand et canta ara Memòria, Memory. És el capvespre, la lluna em somriu i el vent està gemegant. Jo tinc memòria i ara somio amb els vells temps. La vida era molt bonica llavors. Amb tu vaig descobrir la felicitat. Ara voldria que els records i la memòria revivissin. Aviat ja serà matinada i jo he de pensar en una nova vida. No penso en rendir-me. Aquesta nit serà tot un altre record. Ara és la fi d'uns dies que són fum i cendres, dies que ja han cremat. Però ara, ben aviat, un nou dia comença, i aquest dia comença per a mi. Memory, Barbra Streisand.

Al capvespre, música per somiar. Has estimat de veritat a una dona? T'ho pregunta Bryan Adams. I et diu que per estimar-la, primer l'has d'entendre i l'has de conèixer a fons. Tens que escoltar tots els seus pensaments, tens que veure tots els seus somnis i li tens que donar ales quan ella vol volar. Només llavors sabràs el que és estimar una dona. Tens que saber com cal acariciar-la. Tens que saber dir-li que l'estimes, que la necessites i l'has de tractar amb molta tendresa. Llavors, ella t'estimarà i et cuidarà sempre. Has estimat de veritat a una dona? Have you ever really loved a woman? Bryan Adams.

Al capvespre, música per somiar. Whitney Houston et proposa ara un moment en el temps. One moment in time. Visc cada dia el millor de mi, però encara no ha arribat el meu millor dia. Encara visc amb el cor trencat, endolorit. Em vaig aixecant i a cops vaig caient. Vull viure un moment en el temps. Els meus somnis els tinc a tocar. Només em manquen algunes respostes, però tot depèn de mi. Malgrat tot, jo sóc una guanyadora, però és que ho vull tot. I ara vull un moment en el temps. Llavors seré per fi lliure. Lliure en un moment en el temps. One moment in time. Whitney Houston.

Al capvespre, música per somiar. Atenció, amiga, perquè Elvis Presley et demana que l'estimis amb tendresa. Love me tender. Estima'm amb tendresa, dolçament, i no em deixis marxar mai. Estima'm de veritat, doncs jo sempre t'estimaré. Porta'm dins el teu cor. Digue'm que ets meva, com jo seré sempre teu. Tindrem i tocarem junts la felicitat per sempre. Però estima'm amb tendresa. Love me tender, Elvis Presley.

Al capvespre, música per somiar. Recordes a Sergio Dalma i la seva cançó Bailar Pegados? Doncs és la propera cançó, Bailar Pegados, amb Sergio Dalma.

Al capvespre, música per somiar. Em voleu dir qui no ha ballat mai, més menys sutes anys, les meves mans, els teus malucs, amb la veu d'Àdamo? No t'enfadis, amor meu, si et canto records dels meus 15 anys. Tu no hi eres encara, però aquells petits amors estaven preparant-me per un amor molt més gran. Amor per a tu. Deixa les meves mans, els teus malucs. Tu seràs la meva última cançó. Ets la noia que sempre he buscat. Vares sortir d'una faula per fer-te realitat i viure dins del meu somni. Deixa les meves mans, els teus malucs, i ballem la meva última cançó. Mes mans, sutes anys, Salvatore Àdamo.

Al capvespre, música per somiar. Ballarina privada. Private dance. Amb Tina Turner. Els homes que venen en aquest lloc, tots són iguals. No els hi miris la cara, no els hi preguntis el seu nom i no pensis en ells com a seres humans. Pensa només en els seus diners. Jo sóc la teva ballarina privada. Et ballaré tot el que vulguis, per diners. Clar que a mi m'agradaria tenir una família, un marit, fills i una dolça llar. Però jo només sóc una ballarina privada. Private Dancer. Tina Turner.

al capvespre, música per somiar. I wonder who daddy is. Em pregunto qui és el meu pare. La veu és de Gregory Porter. Em pregunto qui és el meu pare. És potser el que truca per telèfon i parla tan fluixet? Aquell amb qui la veu de la mare tremola quan li diu hola? Jo no el recordo. Només tenia 3 anys quan va marxar. L'àvia diu que és fora de la ciutat, però jo em preguntaré sempre qui és el meu pare. Sempre m'ho estaré preguntant, fins i tot quan em mori. M'ho preguntaré cada dia. Qui és el meu pare? Amiga, amic, espero comptar amb la teva presència molt aviat. Et desitjo bona nit, dolços somnis i cuida't. I wonder who daddy is, Gregory Porter.

I can't remember. I was only 3. My grandma says

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.